0: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A la Tour de França,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Alerta a todas las unidades.

com bona nau de Manacor a la nit, que heu caminat un quartet, deixau a mà esquerra un serrat de muntanyes que tira cap a Xaloc. La primera muntanyola se diu Sermita perquè en el segle passat n'hi havia una dedicada a Santa Llúcia. La tercera, que és un poc més baixeta, s'assembla a un formiguer i du per capçant una grandiosa roca o penyal que fa la figura d'un covo. Però quin covo, Déu meu! Se diu...

Se diu sa roca des Castellet. Sabeu com és que hi ha tal penyalàs a sa cocuia d'aquest pujol? La gent diu que va ser que una vegada un gigant passava per allà i se va sentir cosa dins una sabata. La se treu i va ser un maculí que li era entrat caminant, caminant. Toma sa sabata, el maculí cau i el segueix sa seva via. Aquell maculí va ser sa roca des Castellet.

Bon jorn, com qui no diu res, em passà un home nas. Es deia Guillem de Fac. Romangué tan encantat que cantar li envesteix.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

quan el cantarem el temps de les cireres, xiularà de bu el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dos en dos s'acullen somiant,

passant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits ensomiant. Un cop qui seré

espines. Balleu, patiré de la mala sort. Un cop que hi sereu, al temps de les cireres, també no tindreu de penes de mort. L'estimaré sempre, al temps de les cireres, és ell que em va fer, al mig del meu cor, una esgarrinxada. I si la fortuna me sigués donada, per jo mai seria un remei prou fort.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

canals, un telèfon blau de góndola, sillons funcionals. El 600 vaig canviar-lo per un Dodge Dart tot flamant i a l'estiu vaig a fer bronze a la platja de Llafranc. He comprat un pis a Mandri amb terrassa i gradolux,

Bello, perquè gasten molt bon tall i ara en fan per al Liceu un smoking de tergal com que em dono quatre pagues del mateix import del sou. He abonat dues tribunes de mitjaire en el Camp Nou. Els dissabtes compro l'Ola per estar ficat a dins del que passa amb les princeses, els playboys i els manis.

millor. En Raimon no em desagrada, però el trobo poc senyor. En teatre deu-me cabri, i de cine quan hi vaig, de servidor per poc i papi, prefereix saltar i assaig. En polítiques som neutres, però no votem en blanc.

però trobo que en Dalín és un geni, pinta coses que s'entén què volen dir. Ballo amb gust sempre que em treuen i aprenc fa 9 anys l'anglès. Perquè avui amb el turisme, si no el saps fas el pagès. Ara surto amb una nena que no mira pàgins prim i de fet només em costa gelats, bookies i

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. La treva no ha estat massa llarga, torna a arribar una massa d'aire càlid des del Magreb, amb probable pols en suspensió que explica un cel velat. Faixa fogó amb vents que són de llevant i del banc de l'Albert més aviat de migjorn. La calor nocturna continua sent d'actualitat a part a Cerdanya, Capcí i Conflent. Per les màximes, 30 a Formiguera, 31 a la Guingueta, 32 a Fuentpedrosa i Prada, 31 a Bellestar, 32 a Tuí, 28 a Òpol, 30 a Argelès, 32 als Banys, 31 a Serrallonga. Avui és Sant Joel i Sant Enric. Per Sant Enric del mestre Menric. No l'he pas inventat. Això ve del fet que abans, a molts llocs, l'escola s'acabava en aquesta data. De fet, a l'època era el 15 de juliol. Un dia com avui de 1939, el vaixell Mèxica salpa de Bordeus amb 2.200 refugiats republicans espanyols camí de l'exili en una expedició fins al port mexicà de Veracruz. Avui el mig finalista de la Copa del Món i jugador català del Barça, Lamine Yamal, compleix 19 anys.
1: Ràdio Arrels, a Codelet, 95.5.
4: Una hora 100% en català.
6: Tac

0: petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Luan, tinc 11 anys. El que m'agrada més a l'estiu són anar a la piscina per banyar-me, anar a la platja per fer batalles d'aigües, descansar i m'agradar que no hi ha deures.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Escolteu l'hora fresca a Radio Arrels, el vostre programa matinal d'estiu. Soc la Lauriane Penyer i ens seguirem fins a les 9. Però abans d'anar més lluny, la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Radio Arrels.
7: Bon dia. La treva no ha estat massa llarga, torna a arribar una massa d'aire càlid des del Magreb, amb probable pols en suspensió que explica un cel velat. Faixa fogó amb vents que són de llevant i del banc de l'Albera més aviat de migjorn. La calor nocturna continua sent d'actualitat a part a Cerdanya, Capcir i Conflent. Per les màximes, 30 a Formiguera, 31 a la Guingueta, 32 a Fuentpedrosa i Prada, 31 a Bellestar, 32 a Tuïr, 28 a Òpol, 30 a Argelès, 32 als Banys, 31 a Serrallonga. Avui és Sant Joel i Sant Enric. Per Sant Enric del mestre Menric. No l'he pas inventat. Això ve del fet que abans, a molts llocs, l'escola s'acabava en aquesta data. De fet, a l'època era el 15 de juliol. Un dia com avui de 1939, el vaixell Mèxica salpa de Bordeus amb 2.200 refugiats republicans espanyols camí de l'exili en una expedició fins al port mexicà de Veracruz. Avui, el mig finalista de la Copa del Món i jugador català del Barça, Lamine Yamal, compleix 19 anys.
4: A continuació, membres de l'associació Els Petits Eixorits parlaran de la seva programació d'estiu per la divulgació científica. Però abans, música amb auxili.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, a Millàs, 95.
1: Ciències a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
2: La divulgació científica és una eina fonamental per apropar coneixements al públic i fomentar l'interès per la ciència i el medi ambient. Per això, el TER i els petits eixorits, les petites débrouillards, han impulsat un tour científic transfronterer que recorrerà els Pirineus i el seu entorn amb una camioneta per apropar les ciències al gran públic. Pol, Alonso i Camí, bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
2: Vosaltres sou, doncs, Pol i Alonso del TER i tu, Camí, de Petit Débrouillard, els petits eixorits, aquí a Catalunya Nord. I ens parlareu avui, doncs, dels objectius d'aquesta iniciativa, que de fet m'explicava Onof que és una iniciativa que existeix ja des de fa alguns anys. La novetat és que ara és transfronterera, aquest estiu serà transfronterera.
3: És una camioneta que passa pels Pirineus des del 2019, amb els Petit Débrouillard, que feia la volta dels Pirineus des de Perpinyà fins a les Pirineus Basc. Aquest hivern vam iniciar un projecte que ens va permetre de fer un projecte europeu i fer que aquesta camioneta passi els Pirineus i la frontera. Vam fer una primera edició aquest hivern amb el Pol i l'Alonso, que estan aquí, i vam fer una primera recorreguda a través de la Cerdanya, al febrer 2026.
2: Vosaltres voleu subratllar la importància de parlar d'un mateix territori, que són els Pirineus, ja que circulareu de banda nord i sud d'aquesta cadena de muntanyes. Les activitats que proposareu seran bilingües?
3: Doncs sí i no. És a dir, que hi ha algunes activitats que seran en català, clar, amb un públic en català, i d'altres que seran en francès, però totes les activitats podran ser en una llengua o l'altra.
6: Les activitats estan adreçades a tots els públics, llavors hi ha des de nens petits fins a adults, i ve gent des de Catalunya Nord, també de Catalunya Sud, i també gent d'altres parts del país. Llavors, hi ha educadors que parlem català i intentem parlar francès i al revés. Vull dir que la barrera lingüística intentem que no és que sigui el mínim problema possible.
2: I concretament, dins d'aquesta camioneta, què és el que hi haurà?
3: La biodiversitat dels Pirineus, però no només. Hi ha moltes temàtiques que sortiran. Hem triat una temàtica conjunta.
6: La problemàica és es llança una pregunta al públic. Què creus que fa els Pirineus especial?
3: I com evoluaran, també?
6: Llavors, arrel d'aquí, hem plantejat també altres preguntes amb les quals vehicularem les activitats i els tallers que fem.
2: I llavors, cantó sud, sereu més aviat els del TER que us encarregareu de fer les animacions, i al nord seran els petits eixorits, o anireu també vosaltres una mica al nord i els petits eixorits un poc al sud?
4: No, la idea és que quan fem a Catalunya Sud, que bàsicament aquest any el farem al Ripollès i a la Garrotxa, la idea és fer a nosaltres, també perquè el públic al que anem adreçats és segurament públic, hi haurà de tot tipus, però segurament seran catalanoparlants. Però també està bé comptar amb algú que parli francès, perquè al final és un lloc que està molt prop de la frontera, que hi ha molt intercanvi entre persones, d'una època que hi ha molt turisme, llavors també serà una bona eina també de tenir persones que parlin de les dues llengües, i més que segurament parlarem entre tots. Així que al final la cosa és que la problemàtica no la separa una frontera, no la separa res dintre del Pirineu, no? Els problemes són els mateixos i les solucions pràcticament són les mateixes, llavors està bé fer aquest projecte i que pugui traspassar la frontera, igual que nosaltres en el nostre dia a dia moltes vegades la traspassem sense adonar-nos, perquè al final

0: una frontera. La frontera Espanya-França és una línia imaginària, no? El problema no veu aquesta línia.
1: Doncs hi haurà un animador dels petits debollars, dels petits aixurits, que vindrà a passar a fer les animacions amb el Pol i l'Alonso. Doncs hi haurà un toc a Catalunya Nord, no, i Occità. I després a Catalunya Nord i després per la resta dels Pirineus, Alter no vindrà. És una llàstima, però potser que els veurem a la fi a Toulouse el 31 d'agost.
2: I llavors, em dèieu abans que el tema principal és girar al voltant de la pregunta, doncs, què és el que fa que els Pirineus són especials. Quines seran les temàtiques que utilitzareu, doncs, per respondre a aquesta pregunta? Parlareu de protecció del medi ambient, de l'aigua, de què més parlareu?
0: Clar, jo crec que una mica el que fa que el Pirineu sigui especial i el fet que el Pirineu, tal com el coneixem, estigui amenaçat, són les mateixes. El fet que sigui tan especial és el que fa que tothom vulgui anar-hi, que tothom ho visiti. Una de les problemàtiques precisament és aquesta, no? Quin tipus de visites es fan? Es fa per consumir l'espai o per evitar-lo i fer-lo viure? Llavors, una de les coses que volem plantejar, com? Doncs, al final no pots estimar una cosa que no coneixes, anem a conèixer el Pirineu. Anem a mirar la seva biodiversitat, anem a veure quins problemes tenen, anem a veure com ho solucionem i fer participar la societat també, no només d'aquest consum del Pirineu, sinó de solucionar problemes que existeixen actualment. Poden ser el turisme massificat, pot ser problemes que té la gent del territori, com això s'integra per afectar també a la biodiversitat, que concretament des de l'Alter és el que més duem a terme, que són activitats d'educació ambiental.
1: Què vol dir educació ambiental, també és una pregunta. És a dir, que no anem a veure, no vindreu, si veniu a fer un torn, perquè estarem per Catalunya Nord. Doncs no és només un prestatge amb coses, és venir a fer experiència, veure maquetes, participar, interactuar amb el públic, és fer coses amb la gent. El Science Tour és basat en la programació molt cèlebre a França que es diu C'est pas sorcier, i que per la gent que coneix sap que és una cosa molt d'interacció amb el públic i entendre les coses basades en fer coses, no només mirar.
0: El fet també que sigui molt, molt vivencial i que sigui una experiència, no? Que al final, si només dona informació, tothom la pot accedir-hi. Però a l'hora que fas una activitat que és vivencial, que és experimental, que pots aprendre alguna cosa més perquè no només et portes la informació, sinó aquesta vivència, t'apropa a aquest espai. I precisament el que es busca més això és aquest aprenentatge mitjançant a l'apropar-nos a allò que volem ensenyar.
2: I justament, com teniu pensat captar l'atenció al públic? És a dir, us instal·lareu amb la camioneta a la plaça d'algun poble i com espereu que la gent arribaran a vosaltres?
3: Sí, de fet, la gran gràcia de la furgoneta és que nosaltres hi podem posar les activitats que creiem convenients segons el lloc on les fem. Ara aquests dos dies hem vingut aquí a acabar de posar en comú i de definir ben bé les activitats, per això hem vingut aquí a l'Alt Soler. Llavors, ara l'1 de juliol començarà el recorregut i el començarem des de Santa Pau, al costat d'Olot, a la Garrotxa. Després pujarem a Olot, passarem també per Setcases, Camprodon, Sant Joan de les Abadeses.
0: La furgoneta en si també, bueno, és que crida molt l'atenció. Per un costat la furgoneta i després pues, que la gent que estem dintre la furgoneta ja ens ho muntarem, ja tenim l'actitud per fer venir al públic. Que no pateixi, ningú pateixi per això, que per molta vergonya que es tingui, tothom acabarà fent algun experiment.
3: Sí, sempre hi ha el públic que és potser més reticent a acostar-se, però que al final també s'acaba acostant i acaba disfrutant de l'experiència plenament.
1: Cal dir que el camió té un somriure, doncs això segur que fa venir la gent. És un camió verd que crida l'atenció, també ens posarem a fora amb una tenda, doncs podrem amb ombra, no us preocupeu, i doncs podrem interactuar amb el públic. Normalment el públic passa i pot venir un minut com tres hores.
3: Sí, perquè realment hi ha molts tipus d'activitats, hi ha manualitats, així, tallers, també hi ha explicacions, hi ha la part més expositiva, llavors realment pots estar a l'estona que et vingui de gust disfrutant de totes les activitats que hi ha muntades.
1: Hi haurà una novetat estiu 2026 que serà també anar a fer una exposició on anem a fer aquesta pregunta i anem a demanar a la gent la seva opinió. I aquesta, a poc a poc que la gent respondrà a la pregunta, posarem les respostes de dates en dates i tenint a la fi del, de les 35 dates que farà el Science Tour, una exposició de totes les opinions possibles que tindrem.
2: És a dir, de tot el que la gent pensa de què és el que fa especial als Pirineus.
1: Exactament, gràcies.
2: I aquí a Catalunya Nord passareu?
1: Sí, des del 10 de juliol fins al 20 de juliol, uns 10 dies, i després anem dins l'Aude.
2: I quin recorregut feu, més o menys, per aquí?
1: Passarà per Elna, passarà per els Angles, passarà per la Cerdanya, però també per Cotlliure.
2: Totes aquestes activitats són pensades per la gran majoria del públic, per infants també?
1: Per tothom. És a dir que és més aviat pensat per a partir de 6 anys, per obrir la cosa. Clar, tenim activitats per més petits, però és més puntual, però el nostre públic és tothom, i el gran públic, perquè ens diem petit débrouillard, però de fet som esprit crític i ciència. I doncs no, encara que ens diem petits, som per tots.
3: Hi ha moltes vegades, de fet, que primer s'acosten als nens, que són més curiosos i tenen potser més empenta, però després els pares s'acaben apuntant també i ho acaben gaudint.
0: Clar, sí, els dies que vam estar aquest hivern fent-ho, això passa, és una cosa que passava molt, això que diu el Pol, que venien els nens, després venien els adults, i clar, els adults inciten molt els nens a que facin el que els hi proposem, però després no fan. I una de les coses més boniques és quan els propis animadors que estem allà al camió intentem donar una petita empenta a aquests adults i els acabem sorprenent, no? Perquè sí, tothom sap que les plantes necessiten aigua, però com la sorbeixen? Per on? Com ho fan? Ho has vist alguna vegada? És molt bonic veure-ho, no? Pues és un exemple, entre altres molts, que pues coses que es poden veure, que saben com funciona, però me les hem vist. Me les hem vist, i si les veiem de primeres, no les reconeixem perquè no les hem vist. Llavors, allà aprens alguna cosa, tens una experiència i, jo, pues és una cosa que també a nosaltres com a educadors ens agrada molt, no? Arribar a sorprendre la gent, que se'n vagi aprenent alguna cosa nou i se'n vagi pensant, jo, quina sort que m'han animat a fer l'activitat aquesta.
2: Molt bé, doncs Pol Alonso d'Alter i Camí de Petit Débrouillard, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Paula.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa y vuela.

D'aquí uns instants tornareu a trobar la vostra crònica quotidiana CO2 presentada per l'Albert Noguer. Avui es parlarà d'un indicador del canvi climàtic.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: L'època de la brema, indicador del canvi climàtic. Bon dia. Durant segles, les dates de les bremes han estat registrades a diverses regions de l'estat francès, convertint-se en un indicador privilegiat per mesurar l'evolució del clima. La vinya, sensible a les oscil·lacions de temperatura i de pluviositat, ofereix un reflex directe de l'escalfament global que, des de fa dècades, avança les fases de creixement i maduració del raïm. Aquest fenomen no és neutre. Els vins resultants tendeixen a ser més alcohòlics, menys àcids i amb equilibris aromàtics alterats, alhora que s'obren noves zones vitícoles fins ara insospitades. En un article en The Conversation s'explica que ja a l'edat mitjana els vans de brema fixaven l'inici oficial de la collita deixant una traça documental valuosa. Per exemple, a Dijon, entre 1372 i 1500 les bremes oscil·laven entre principis de setembre i finals d'octubre. Els anys més càlids o secs avançaven la collita, els més freds, humits, la retardaven. Aquestes dades s'han incorporat fins i tot als informes dels IEC al costat d'altres indicadors vegetatius com la floració del cirerer al Japó. En les darreres 4 dècades, les bremes s'han avançat de 2 a 3 setmanes. La brotació primerenca exposa les vinyes a més risc de glaçades tardanes, mentre que la maduració desplegada a ple agost accentua la concentració de sucres i redueix l'acidesa. A l'estat francès, episodis recents amb temperatures superiors als 35 graus han provocat bloquejos en la maduració, com va ser el cas el 2022. Segons projeccions climàtiques intermèdies, aquest any 2022 podria semblar normal a mitjan segle, és a dir, d'aquí poc. Aquest desplaçament obre, però, noves perspectives. La recerca apunta cap a regions més septentrionals o altituds superiors. Per exemple, veure vinyes a Cerdanya ja no és excepcional i pot ser que el que més sobti és que fins i tot a Cerdanya aquestes vinyes han de tenir un sistema de regadiu per fer front a episodis de sequera també en cotes superiors als 1.000 metres.
3: D'aquí a 3 minuts seran les 7:30, però abans de trobar l'Enric, San Francisco de Scott McKenzie.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.

0: Escolteu, l'hora fresca a Radio Arrels són les 7 i mitges. Per ara, l'Enric ens parlarà de la previsió del temps d'aquest dilluns 13 de juliol.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. La treva no ha estat massa llarga, torna a arribar una massa d'aire càlid des del Magreb, amb probable pols en suspensió que explica un cel velat. Fa xafogor amb vents que són de llevant i del banc de l'Albert més aviat de migjorn. La calor nocturna continua sent d'actualitat a part a Cerdanya, Capcí i Conflent. Per les màximes, 30 a Formiguera, 31 a la Guingueta, 32 a Fuentpedrosa i Prada, 31 a Bellestar, 32 a Tuí, 28 a Òpol, 30 a Argelès, 32 als Banys, 31 a Serrallonga. Avui és Sant Joel i Sant Enric, per Sant Enric del mestre Menric. No l'he pas inventat. Això ve del fet que abans, a molts llocs, l'escola s'acabava en aquesta data. De fet, a l'època era el 15 de juliol. Un dia com avui de 1939, el vaixell Mèxic salpa de Bordeus amb 2.200 refugiats republicans espanyols camí de l'exili en una expedició fins al port mexicà de Veracruz. Avui el mig finalista de la Copa del Món i jugador català del Barça, Lamine Yamal, compleix 19 anys.
4: Aquestes vacances...
2: Escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Diuen que sota la pell hi tinc ossos i sang i no és veritat.

com cada dia us proposem les efemèrides d'Andarroc. Avui es parlarà del disc de Pascal Comelada, L'argot du bruit.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 13 de juliol del 1998 es publica el disc L'Argot du Bruit del Pascal Comelada. Va ser editat per Les Disques du Soleil et de l'Acier. Va ser un dels discos més saludats per la premsa que va revelar de forma més popular el músic nord-català. És també en aquest àlbum que hi trobem el fantàstic duet amb la britànica Paige Harvey titulat Love Too Soon.

0: Fins aquí el tema Love Too Soon amb la veu de Peggy Harvey i la música de Pascal Comelada.
1: Una flor cada matí, un got d'aigua per cada abril.

heu pogut escoltar per cada un de la Marc Pujol. A continuació, la Míriam Almarxa proposa de dedicar el nom de Pere Verdaguer a un carrer de Catalunya Nord.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Odonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, saludem a la Míriam Almarxa. Bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Que quan t'hem preguntat a qui li haurien de dedicar algun carrer a Catalunya Nord, ens ha respost el Pere Verdaguer. Per què has triat a Pere Verdaguer?
3: Pere Verdaguer és un gegant de la literatura a Catalunya Nord. El Pere Verdaguer sí que hem de recordar que és fill de la retirada, que va venir cap a aquestes terres al 1939, com tots sabem. I, de fet, és un episodi de la seva, del seu viscut que va traçar a pàgines, al llibre Pàgines d'un exili ordinari. Això, per qui vulgui també interessar-s'hi, és una publicació del 2002. Pere Verdaguer, escriptor prolífic, amb més de 50 llibres. Ell va militar tota la seva vida. Per això també li devem a aquest carrer. Va ser professor de secundària, també a la facultat. A la facultat el que li devem també és que va ser fundador dels Estudis Catalans, també va ser membre fundador de la PLEC, membre fundador també de l'UCE, de la Universitat Catalana d'Estiu. I només amb això ja ens ve una mica de vèrtic, no? Perquè, uau, és un complet. Què més explicar? Doncs com a escriptor prolífic sí que li devem també la primera novel·la a Catalunya Nord, que és amb el títol de Cronomòbil, que és del 66, anteriors a algunes publicacions de Jordi Carbonell. Pere Verdaguer és contes, poesia, és novel·la, és articles a revistes, publicacions de vocabulari. Què més? Llibres de text, manuals de gramàtica, tant en francès com en català. Hi ha el diccionari de Renex, també hi ha el diccionari de rossellonismes que podem consultar. Doncs, publicacions sobre llengua i literatura a Catalunya Nord.
2: Doncs, Déu-n'hi-do tota l'obra que va fer Pere Verdaguer, evidentment mereixeria algun carrer. Ell vivia a Perpinyà, ell?
3: Ell s'estava a Perpinyà, sí. Quan ell va venir de Banyoles, sí que durant molts anys van ser a Illa i ell s'estava a Perpinyà. De fet, sí. I ara, perdó, és que clar, la llista és tan gran que ara me dius Perpinyà i ara faig un enllaç amb el diari de l'Independent. De fet, ell als anys 40-50 és ell que inicia la crònica en català, l'article en català, que va publicar fins a quasi la seva desaparició. No sé, perquè ens despedim del Pere Verdaguer el 2017, però ell publica, si no m'equivoco, fins al 2015-2016 a l'Independent.
2: Doncs això, tota aquesta activitat prolífica, a més la gràcia d'aquesta gent que ha escrit, que li han publicat, diguem-ho, que a més escrivia a premsa, és que diguem que l'obra queda, vull dir que encara sí. es pot continuar llegint. En el cas de Pere Verdaguer és un d'aquests casos que a vegades parlem en aquesta secció, que té algun carreró, de fet, a Perpinyà ara ho buscàvem, té un petit carreró a l'oest, diguem, al sud-oest de Perpinyà, però és una zona residencial, un carreró molt, molt petit, i també té un carreró a Canus, però que potser podria tenir un carrer una mica més gran a la ciutat, no?
3: Totalment d'acord. I tant.
2: Doncs això. Doncs...
3: Sí, a més, digues. No, d'aquí un parell d'anys no s'escauria bé, perquè això ens va deixar el 2017, no? Podríem celebrar el desè aniversari de la seva desaparició d'aquí un parell d'anys. Vull dir que ens ho podem anar preparant, no? I tindríem un carrer ja preparat per fer commemoració del nostre escriptor.
2: Doncs aviam, no sé si l'Ajuntament està molt pel cas, em sembla que no, però ho podríem anar preparant. Sí, sí. I els hi passarem la idea, en tot cas.
3: Després sí que, clar, hi ha molts premis. Si recordo, doncs Creu Sant Jordi, el 83, també el Premi Joan Blanca el 2002, me n'oblido, Premi el Carles Rahola també d'assaig el 92 i Medalla d'Honor de Perpinyà el 2016. Vull dir que, veus, tindria una coherència, una continuïtat tot plegat.
2: Clar, evidentment, és, aquestes coses doncs ja donen... I de fet, ara ell també posa el nom a un premi, un dels premis de la nit de Sant Jordi d'Òmnium, es diu Pere Verdaguer també. O sigui que mira, queda així rodó. Doncs aquesta és l'aposta que ens has defensat, Míriam Almarxa, que el Pere Verdaguer, una de les personalitats de la història recent de Catalunya Nord, i que mereixeria no només un carrer, sinó potser un carrer més important que alguns dels que ja té. Moltes gràcies, Míriam, per atendre'ns a Ràdio Arrels.
3: Gràcies, Miquel. A vosaltres.

Són les 7 i 56 minuts, però abans la meteo us proposem d'escoltar Temps pour nous d'Axel Red.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu.

0: Radio Arrel, si escolteu l'hora fresca, són les 8. Ara l'Enric ens parlarà del temps que farà avui.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. La treva no ha estat massa llarga, torna a arribar una massa d'aire càlid des del Magreb, amb probable pols en suspensió que explica un cel velat. Faixa fogó amb vents que són de llevant i del banc de l'Albert més aviat de migjorn. La calor nocturna continua sent d'actualitat a part a Cerdanya, Capcir i Conflent. Per les màximes, 30 a Formiguera, 31 a la Guingueta, 32 a Fuentpedrosa i Prada, 31 a Bellestar, 32 a Tuïr, 28 a Òpol, 30 a Argelès, 32 als Banys, 31 a Serrallonga. Avui és Sant Joel i Sant Enric. Per Sant Enric del mestre Menric. No l'he pas inventat. Això ve del fet que abans, a molts llocs, l'escola s'acabava en aquesta data. De fet, a l'època era el 15 de juliol. Un dia com avui de 1939, el vaixell Mèxica salpa de Bordeus amb 2.200 refugiats republicans espanyols camí de l'exili en una expedició fins al port mexicà de Veracruz. Avui el mig finalista de la Copa del Món i jugador català del Barça, Lamine Yamal, compleix 19 anys.
0: A continuació, la crònica Pau Casals, presentada per l'Enric Balaguer. Però abans, una música, Gent en lluita, cantada per La Fulla i Auxili.
2: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
2: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
1: Enric Balaguer. Josep Maria Figueres, al primer episodi hem parlat del seu naixement al Vendrell, de la seva família. Parlem ara dels seus estudis.
2: En aquests primers 25 anys, fins al 1900, que ja tindrà un reconeixement notable, arribarà a tenir premis, honors i serà conegut pel seu talent, perquè Casals és un personatge singular. A part de les condicions específiques pròpies d'aquest talent innat que té, tindrà una formació sòlida, que té una formació notable al Conservatori de Barcelona, al Conservatori de Madrid, i després, gràcies a l'Albéniz, que l'escolta amb un concert ambulant que hi ha, que es diu La Pajadera, a la plaça de Catalunya, i aleshores l'escolta, li farà una carta de recomanació pel comte Murphy, que és un assessor de la cort de Maria Cristina, i ella li agrada molt i li dona una beca important a l'època, 250 pessetes mensuals, amb la qual cosa la mare pot anar a Madrid, s'emporta també els fills van amb la mare i el pare doncs segueix el Vendrell. Quan el pare els diu, no, torneu de Barcelona al Vendrell, que ja estic cansat d'estar sol, el revessa del pare, que deixa del Vendrell i tornarà a Barcelona pels estudis del Pau.
1: Parlem de quina edat?
2: Aquí estem parlant dels 10 als 15 anys, que és la seva formació. L'edat és diferent a l'actualitat, que els 15 anys encara són infants i els 20 són gairebé adolescents, però en aquella època Pau Casals, si els 6 anys ja sabia llegir i escriure partitures i tocava ja que els peus no li arribaven baix, i a l'orquestra que comença a tocar les diverses senzilletes li han de posar un taburet damunt de la cadira, i a ell li diuen el nen de Cantós. Tos era un cafè que hi havia a Gràcia, que també anava a cantar, el nen de Cantós. I allà poden fer, no li agradava aquesta música, no diré de cabaret, també ho ha de fer a París, actuarà amb aquests espais d'entreteniment per poder-se mantenir, si estarà un any dur, difícil, però doncs no té la beca perquè ha d'anar a Bèlgica, s'esbaralla el professor que el desconsidera i aleshores torna a París seguint els consells que li donen, que diuen, escolta, música, pesa música. I el 1900-1901 hi ha un diari, que és inèdit, en què explica doncs, que pràcticament cada dia anava a escoltar música. Això va ser molt important. Ell dominava l'alemany, que li ensenyen a la cort de Madrid, que jugava doncs, amb els monarques, i estarà sempre molt agraït amb aquesta monarquia. Tant és així que quan hi ha el funeral per la mort d'Alfons XIII a Perpinyà, ell va tocar per agraïment, i els republicans no ho entenien. Però ell era molt agraït, molt agraït. I encara que el Pessebre sigui una obra de reivindicació, que ell la vol fer, que sigui una obra de reivindicació modal, Grècia, quan el fan a Atenes, convida amb els reis actuals, els pares de l'actual reis, i diu, he conegut a 3 generacions de Borbons, i sent aquest agraïment, és una persona profundament agraïda. Aleshores, Casals, per tant, doncs, està amb aquest ambient musical i treballa a l'hora que estudia, sigui doncs, a París o sigui doncs, a Barcelona. Treballa en aquest sentit, al marge de la beca, que la tindrà els primers 5 anys, però els seus estudis seran molt rellevants. El que he vist amb els arxius, tant el de Barcelona com amb el de Madrid, és que els professors que hi participen, i caldria destacar noms com Rodoreda, que és l'autor de la musicació del famós Vidolai de Verdaguer, o Josep García, o a Madrid Monasterio, doncs veuen les capacitats, les possibilitats que té aquest infant. I, per tant, l'ajuden, s'hi abonen i l'aprecien. Quan torna de París, tindrà una sort

0: casual de la vida, un atzar, que és que Josep García, que era professor al Liceu, professor particular i membre titular d'orquestra, se'n va, en qüestió de faldilles, a l'Argentina, i ho deixa tot amb Casals. Casals aleshores agafa una part, però diu: vull seguir la meva carrera i no quedar-me aquí. També li havien ofert quedar-se a Madrid com a músic de la cort amb sou per tota la vida. Va dir que no, el seu mare diu, no ha d'estudiar. També li havia dit al Murphy, diu, que es treballi l'òpeda, volem que hi hagi una òpeda espanyola i tal. I la mare diu, no, aquest nen ha de seguir a les facultats que té, que és el violoncel.
1: Aquest nen se'n va a Barcelona, se'n va a Madrid, se'n va a París. Quina relació té amb el Vendrell? L'enyora? En parla? O gaudeix simplement de la seva notorietat?
0: No, Vendrell el té. Vendrell el té al cor, l'enyodes. Jo, per exemple, sóc de Valls, tocar Vendrell, i el paisatge de Valls, la muntanya de Miramar amb el Camp de Tarragona, sempre m'acompanya. Però, clar, la vida et porta doncs, a altres llocs. A mi la vida el va portar doncs, a Barcelona i es va arrelar a Barcelona. Tant és així que va comprar un espai, que va fer un institut de música a Rambla Catalunya Diagonal, a tocar a Gràcia, a la seva Gràcia estimada, per això de tant amic de l'Orfeu Gracienc, del mestre Joan Balcells, etc. I aleshores, després, doncs, quan ha d'anar a l'exili, ja no és el Vendrell, és tot Catalunya que porta l'enyor. I Catalunya és Montserrat, que se l'estima de molt, és Barcelona, però curiosament hi ha poques ciutats de Catalunya a les quals hagi actuat. En coneixem poques. Coneixem que va amb l'Orquestra Pau Casals a Vilanova, tocarà també a Montserrat, tocarà a Barcelona, tocarà al Vendrell, farà algun concert puntual, doncs, com els de Girona o el de Granollers, però no farà grans gires per Catalunya. Les seves gires seran internacionals, ja en parlarem.
1: I la gent del Vendrell com el veuen?
0: La gent del Vendrell primer el veuen com el fill de l'organista i després comença a situar-se. Ell es fa molt amic dels Vidales, que són uns germans dramaturgs, lletrafedits, que porten una revista que m'ha servit molt pels estudis biogràfics, que és el Baix Penedès, un setmanari. En aquest setmanari tenen relació i Casals els envia tot. I s'escriuen, i un és director del setmanari al Baix Penedès, i en aquesta revista hi ha una gran quantitat d'informació sobre la vida de Casals, i és que Casals els enviava informació d'una manera puntual. Ara vinc, ha fet aquest concert, ha anat allò, etc. I a part, seguien amb tot el que trobaven de la premsa general de Barcelona, etc, etc, i donaven informació. Des d'una activitat senzilla, com podia ser un concert, fins a un gran esdeveniment musical en el que era el protagonista d'una gran sala de París, que Casals doncs, és ràpidament primer de figura internacional. Que el Vendrell hi té una relació i se l'estima. Als anys 30 ajudarà a pagar la reconstrucció de l'orgue, però és que el 1900, 30 anys abans, ja havia participat amb un pianista vendrellenc, el benvingut Socias, que se li ha recuperat gràcies a l'arxiu comarcal del Baix Penedès, amb un disc que ha fet la regidora, que la Nati, que han organitzat i que han recuperat amb una lloable labor, el concert que en deien de la solidaritat. Avui en dirien de la fraternitat o de la solidaritat. En aquell moment en van dir el concert de la caritat i de la paraula que es deia. Caritat envers els que tornaven de la guerra de Cuba, això va ser el 1900, mutilats, pobres, sense possibilitats de futur, sense pensions, sense indemnitzacions, i que omplien els carrers demanant caritat amb aquests quadres que s'han vist arreu tan tristos doncs, dels mutilats que tornaven de la guerra de Cuba. Hi ha un concert a favor d'aquesta acció. I Casals, que jo m'ha agafat sempre amb molta prevenció, dient no serà tant allò de la generositat, vegem-ho, al final he vist per les evidències que queda molt generós, com demostra aquest concert, i com en farà d'altres. A Puerto Rico farà un concert pel sostre de la catedral, o bé pel sindicat de músics que tenien necessitat, o bé doncs, per Granados, que la família queda després del de l'enfonsament, del torpediment del Sussex, queda bastant a l'intempèrie, etc. Col·labora, participa i és autènticament solidari.
1: Podem dir amb unes paraules modernes que Casal és una ONG a ell sol?
0: Bueno, de fet, ja comença a haver-hi ONGs i ell les ajuda. L'ajuda pels refugiats que es fa als Estats Units, ell hi participa, però no només durant els primers anys de l'exili. El mutilat ho és per sempre. L'exiliat que ha donat part del seu cos, mai també hem dit, per una causa noble com he de defensar la legalitat, tindrà tota la vida de patiments, però clar, després de la Guerra Mundial sembla que aquí hagi passat tot, però els mutilats quedaran tota la vida. Aleshores, aquests mutilats, quina ajuda tindran? Casals ajuda, de la mateixa manera que va ajudar amb el que va poder, i si no era amb diners, era amb cartes. Els tancats en els camps de les platges del Rosselló ajuda també doncs, amb els republicans. I les cartes, tant d'uns com dels altres, doncs, són esfadeïdores en aquest sentit, perquè la solidaritat la tenia molt endins.

era el segon episodi de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Ràdio Arrels Conflent.

D'aquí 5 minuts arribem a la mitja hora. Però abans, un clàssic de la música francesa, L'Aigle Noir de Barbara.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Són les 8:30 i escolteu l'hora fresca a Ràdio Arenys. Ens queda encara 30 minuts a passar junts. Però abans escoltem l'Enric per a la seva meteo.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia. La treva no ha estat massa llarga, torna a arribar una massa d'aire càlid des del Magreb, amb probable pols en suspensió que explica un cel velat. Faixar fogó amb vents que són de llevant i del banc de l'Albert més aviat de migjorn. La calor nocturna continua sent d'actualitat a part a Cerdanya, Capcí i Conflent. Per les màximes, 30 a Formiguera, 31 a la Guingueta, 32 a Fuentpedrosa i Prada, 31 a Bellestar, 32 a Tuïr, 28 a Òpol, 30 a Argelès, 32 als Banys, 31 a Serrallonga. Avui és Sant Joel i Sant Enric. Per Sant Enric del mestre Menric. No l'he pas inventat. Això ve del fet que abans, a molts llocs, l'escola s'acabava en aquesta data. De fet, a l'època era el 15 de juliol. Un dia com avui de 1939, el vaixell Mèxica salpa de Bordeus amb 2.200 refugiats republicans espanyols camí de l'exili en una expedició fins al port mexicà de Veracruz. Avui el mig finalista de la Copa del Món i jugador català del Barça, Lamine Yamal, compleix 19 anys.
1: D'aquí un moment, l'Enric ens farà la visita del poble de Vinça. Però abans, música amb The Police.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Vilatges de Conflent. Avui comencem una nova sèrie en un nou vilatge. Anem al Baix Conflent, a Vinçà. Avui ens trobem a Vinçà amb una persona coneguda de Vinçà i potser de tot Catalunya Nord, en Joan Miquel Turón. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs aquí estem ara al carrer Nou.
1: Oh, al carrer Nou. Llavors, per què és un petit carrer, de fet, i per què un carrer Nou? Perquè cal pensar que Vinçà era un vilatge, una ciutat, veieu, amurallada. És a dir, que hi havia muralles tot a l'entorn de Vinçà i era l'únic lloc amurallat del Conflent, del Baix Conflent, i on a l'entorn és tot ple d'una formiguera de petits vilatges: Finestret, Espirà, Estué, Rigardà, Juc, Gloriana fins i tot a dalt. I on tots aquests vilatges, ben entès, tenien Vinçà per se refugiar si hi havia un problema.
0: I això se'n diu la baronia.
1: I això se'n diu la baronia. Llavors, mon pare, com parlava, deia la Brunia, i durant força temps jo pensava que la Brunia volia dir la banlieue en català. I llavors, per què se diu carrer Nou? Eh bé, perquè a un moment donat ha calgut saia de les muralles de Vinçà, i llavors van fer aquest primer carrer. Llavors, se veu encara que hi ha aquestes grosses parets que queden encara de les antigues muralles. Llavors, aquest carrer és el carrer Nou, i trobarem a dintre de les muralles el carrer Vell, ben entès. Llavors, aquí arribem a una plaça. Llavors, aquí hi tinc els meus records. Quan sortien de la missa, corríem aquí, en aquest petit finestru. De l'altre costat és la boulangeria, i llavors hi havia en Planes, que feia el pa aquí, i el diumenge, quan tenia pastissos que havien fallat i tot això, millefeuilles que eren pas ben fet, ens passava un plat i nosaltres els menjaven aquí. Era genial.
0: Llavors, passem a la plaça del 8 de maig.
1: Del 8 de maig, oh. Llavors se són donat cita justament per tot, per quedar-se el 8 de maig, a la plaça Pierre Gipulot, que era un resistent. Hi havia una resistència important al Conflent, i va ser agafat al maig 45, és a dir, verdaderament a la fi, pobret, i el van enviar als camps de concentració i va morir. Llavors, aquí seguim aquesta casa, que era un poc la noblesa de Vinçà, que es deia Noël, que tenen res a veure amb els deux Noëls de Perpinyà. I aquest Noël, llavors, eren dos germans i una germana. La germana és la mare superior actual del convent de Vinçà. Un germà va ser un col·laborador dels alemanys, amb una ideologia molt d'extrema dreta, perquè al final el tornarem a trobar amb el Pierre Sergent del Front Nacional. I aquest Noé i l'altre germà, llavors hi ha hagut un drama dins d'aquesta família, és que a la liberació alguna gent han volgut assassinar el col·laborador i s'han enganyat i han matat el germà que era per Parès. Quan pujava del trinc de Perpinyà fins a Vinçà, el van matar. I llavors aquest Noé era un col·laborador, havia denunciat un pare meu, que es diu Michel Touron, i és per això que arribem aquí al carrer Michel Touron, i li han posat justament al carrer Michel Touron on ten la seva casa, perquè era el resistent que ell havia denunciat en els alemanys i que va morir també en el camp de concentració.
0: El carrer Michel Touron, veig que és també el carrer Major.
1: Bueno, és el carrer Major, sí, aquest era el carrer Major, i llavors han fet un altre carrer, com van fer la Ruta Nacional, van fer un carrer, una carretera que passa per la sala de festa i tot això davant de l'Ajuntament, i que feia ple de contorns. Quan arribaves a Vinçà, girava de per tot. Per què? Perquè tot aquest carrer aquí, la gent de Vinçà sortien als toros cada diumenge i jugaven amb els toros. I llavors, quan van voler fer la carretera nacional al mig, la gent de Vinçà van refusar perquè volien continuar a fer els toros cada diumenge.
0: Una altra placa important que recorda un personatge important de Vinçà és la plaça Bernard Allard.
1: Voilà, Bernard Allard, jo ho entès, per mi és una glòria de tenir i Bernard Allard i el Michel Touron a costat, perquè Bernard Allard va ser una gran personalitat de Perpinyà, de Vinçà, sí, sí, i també de Perpinyà, perquè és ell que va classificar tots els arxius de Perpinyà. Els arxius, per exemple, Vinçà va conservar tots els seus arxius. Hi ha pas hagut mai cap conquesta militar de Vinçà, doncs els hi han pas cremat els arxius i va conservar tot. El Bernard Allard va classificar tots els arxius de Vinçà i va classificar tots els arxius de Perpinyà. I si mireu la gran enciclopèdia catalana, la gran geografia catalana, la Catalunya romànica, veureu que tots els articles, al final, arxiva Bernard Allard, perquè era ell que verdaderament ha fet una feina fantàstica i va ser un dels primers a tots els països catalans a estudiar la llengua catalana. Llavors, als arxius actualment encara hi ha tot un moble amb petits calaixos, amb ple de fitxes, sobretot de la llengua catalana, que parlava la gent de Vinçà, doncs, i del país.
0: Molt aviat seguirem al carrer Major de Vinçà, batejat ara carrer Michel Touron, amb un parent seu, Joan Miquel Touron.
2: Fa poc s'ha fet un homenatge al professor Joan Bacat a l'IFCT. Per aquesta ocasió, l'historiador Joan Peitavi ens dona el seu testimoni que podreu escoltar d'aquí un moment.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: I en un res, contemplar Roma, tornar-se ruïna, saber-nos fois mig adormits, sentir que el cor i arrelar un món que hem vist de nit, entre la pols i la zebrada, entre la veu i l'electrònica, entre la carn i el quedar amb gana. Podríem perdre enllà dels crits, respirar fum, ser uns pidolaires, i si la flama vol expandir-se, deixa que ho faci, que no hi ha mal, només un boig, una presó i mig una llàgrima.

I si em dius el caos, et responc amor. Escup la cendra, la puta Europa. Fem-nos ferides, torna la ràbia. Que avui la Rambla sembla més trista, pot ser més buida, no em facis cas. Però ho sento i sí, seria bonic. Poder immolar-me.

0: poder inmolarnos, poder inmolarnos, poder inmolar nos.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Amb l'Oriana Penyer.
5: Doncs som aquí a l'homenatge per a en Joan Bacat, que va ser professor de cartografia i doncs fundador també de l'IFCT. I tenim amb nosaltres en Joan Peitavi, que és el director de l'IFCT i que és organitzador d'aquest acte. Bon dia, Joan Peitavi.
6: Bon dia a vosaltres.
5: Doncs, per què per vostè és tan important aquest acte?
6: La voluntat de fer un acte aquí per en Joan Bacat és múltiple. Primer se fa institucionalment des d'un punt de vista de la Universitat de Perpinyà, és a dir, de l'IFCT, que ell és el fundador de l'IFCT, fa 26 anys, per això data de l'any 2000, i després perquè també és la seu de la delegació de l'Institut d'Estudis Catalans a Perpinyà, i que ell també va ser el primer delegat, i com a membre de l'IEC, va ser el primer delegat que va ajudar a la fundació a Perpinyà d'aquesta delegació de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia de la Llengua i de les Ciències aquí. I clar, jo gairebé he volgut fer aquest homenatge perquè és un homenatge al qui va ser el fundador de tot el que fem i que sem aquí avui, com a Estudis Catalans, com a Estudis Superiors universitaris de i en català, i a més, com a antic professor nostre. Vull dir, el que sem nosaltres, tots els que hi han intervinguts aquest matí, el qui també han parlat per recordar una anècdota, un moment de la classe, un moment de la seva vida, bé, tenim el record també d'en Joan Bacat com el nostre professor. Nosaltres sem la continuació, uns quants són deixebles, d'altres no, altres han fet geografia, han fet toponímia, però tots ens hem vinculat amb ell a través de la seva casa i a través de la llengua catalana, i de també tot el que ha fet ell per la llengua catalana, per la cultura catalana, per la catalanitat d'aquest país, i que d'alguna manera li sem d'autors d'aquests resultats que han prosperat fins avui.
5: I podríeu recordar justament tot el que ha fet en Joan Bacat per la catalanitat?
6: Me carria moltes hores d'antena, no? Estic exagerant, però és veritat que com a fundador dels Estudis Catalans, encara que en aquell moment fos geògraf, va ser una persona que va llançar, va crear, va implementar dins la Universitat de Perpinyà uns Estudis Catalans, és a dir, senzillament, la creació d'una llicenciatura d'Estudis Catalans. A partir d'aquí va provar i amb èxit, a més, de muntar un capès de llengua catalana, que són les oposicions per ser professor de llengua catalana. Va participar a l'agregació de llengües de França, hi pot haver agregats de llengua de França, opció català, i això només per parlar de l'ensenyament i moltes coses, perquè l'ensenyament superior és qui va pensar aquesta casa, que la va idear, que la va pensar i que va muntar allò de la Casa dels Països Catalans, que va aconseguir que això fos una microfacultat de la Universitat de Perpinyà, però és un institut, i evidentment després tota la feina que ha fet des d'un punt de vista de recerca científica, a nivell de la toponímia, la revisió cadastral, a nivell de tots els estudis que va fer a Andorra, tot el que va fer pel que fa la geografia, la catalanística, i hi ha una bibliografia molt llarga que des de la seva tesi doctoral fins a tot el que fa per la divulgació de la catalanitat d'aquest país, que sigui amb editorials a diaris, que sigui les cròniques que fa a la mateixa ràdio, a Ràdio Arrels, que sigui també per les seves intervencions que posa en línia a la pròpia web seua, vol dir, té una web que hi ha un fotriment de les seues intervencions i tots els seus estudis. Només mirant això ja se sap, ja se té una idea del que és el treball, la feina que en Bacat ha portat durant 50 anys. És una persona que se mereix àmpliament un homenatge que jo, encara que sigui l'organitzador, consideri petit. Vull dir, esperi justament, i això ho podem fer públic, que se'n pugui fer en l'any que ve, a veure si ens donem cita per d'aquí un any, una miscel·lània, és a dir, un llibre d'homenatge en què, amb aportacions científiques i recordatoris i anècdotes, se li pugui d'aquí un any o dos fer un altre acte, un altre homenatge per oferir-li aquests estudis en honor seu.
5: Doncs recordem que l'IFCT és una facultat, no és un departament de la Universitat de Perpinyà.
4: Bona tarda, és el Pablo Creuset, els que m'has dit d'avui, un petit missatge per convidar-vos a descobrir, o redescobrir els emblemàtics de CSBIR.
6: Ah, no, a més el conflicte direm, es va poc visibilitzar, més a part del que serien les xarxes socials. Amb la universitat sempre hi ha hagut negociacions, això sí, vull dir, jo si no n'hi havia pas hagut diria que no, sóc un tio molt directe i franc en aquest sentit. Hem pogut negociar finalment el problema que teníem i s'ha resolt entre tots de manera positiva, doncs encantat, amb les dificultats que tindrem, perquè hi ha dificultats, sí, a nivell de la universitat, a nivell de l'Estat. Les universitats tenen pocs diners al dia d'avui i això pot tenir repercussions, ni que sigui per obrir les nostres formacions d'aquí 2 anys, però això, molta gent aquí a Perpinyà, i aquí no, la Universitat de Perpinyà no ha plantejat cap problema amb això, i a més he estat content de que pogués intervenir justament el company en Marc Conesa, que a més, és un antic alumne meu, antic estudiant d'en Joan Becat, que avui és vicepresident i excel·lentíssim historiador modernista, i que ho digués ell mateix en aquest acte demostra justament que no hi ha pas cap problema amb la Universitat de Perpinyà. I me n'alegri públicament.
5: Moltes gràcies, Joan Paitavi.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Els matins d'estiu.

Acabeu d'escoltar Jumpin' Jack Flash dels Rolling Stones. D'aquí uns instants arribem a les 9 i és l'hora per nosaltres de deixar-nos. Soc la Loriana Peñé i ens tornarem a trobar dimecres a la mateixa hora. Us desitjo un bon dia i una bona festa del 14 de juliol.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La treva no ha estat massa llarga, torna a arribar una massa d'aire càlid des del Magreb, amb probable pols en suspensió que explica un cel velat. Faixa fogó amb vents que són de llevant i del banc de l'Albert més aviat de migjorn. La calor nocturna continua sent d'actualitat a part a Cerdanya, Capcí i Conflent. Per les màximes, 30 a Formiguera, 31 a la Guingueta, 32 a Fuentpedrosa i Prada, 31 a Bellestar, 32 a Tuí, 28 a Òpol, 30 a Argelès, 32 als Banys, 31 a Serrallonga. Avui és Sant Joel i Sant Enric. Per Sant Enric del mestre Menric. No l'he pas inventat. Això ve del fet que abans, a molts llocs, l'escola s'acabava en aquesta data. De fet, a l'època era el 15 de juliol. Un dia com avui de 1939, el vaixell Mèxica salpa de Bordeus amb 2.200 refugiats republicans espanyols camí de l'exili en una expedició fins al port mexicà de Veracruz. Avui, el mig finalista de la Copa del Món i jugador català del Barça, Lamine Yamal, compleix 19 anys.
2: Ràdio Arrels.
4: Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: El disc de la setmana és l'últim disc de Ghulam Aska, Sempre aquí. Avui acollim en Frederic Cot, el cantant del grup, i la Floreta Lluís Gual, que toca diversos instruments tradicionals catalans. Floreta i Frederic, bon dia.
6: Hola.
7: Bon dia.
5: Aquest any celebreu els 25 anys del grup, fa?
7: Sí, és això, sí, sí.
5: M'heu d'explicar com fa un grup de música per durar tant de temps?
7: Això és molt, molt complicat perquè la gent veu el músic, el grup, en l'escenari, però hi ha una vida que és molt, molt pesosa, que és molt dura, que tenim que fer moltes viatges per anar a tocar en Bretanya o no sé quan, i la gent se cansa molt i no té força una vida de família. És per això que hi ha molts companys que han deixat la plaça a un altre músic perquè era una vida molt pesuda.
5: Això en tornarem a parlar al llarg de l'entrevista, de la dificultat de viure de la música. Em podeu explicar com es va formar el grup?
7: Oh, sí, sí. Vam començar a parlar, a beure molt vermuts i parlar polítics amb companys. I després han dit, bé, ara anem a ficar totes aquelles paraules en música. I és així que hem començat a fer de música. Hi havia molt que no havien tocat mai un instrument de música.
5: I això era fa 25 anys.
7: És això.
5: Ens podeu presentar tots els músics del grup un per un?
6: Bé, doncs hi ha el Fred, que actualment com a músic és l'únic que és membre fundador del grup. Després tenim el Remy, que ell és a la guitarra i que canta també una mica. De fet, cantem tots. Fem pinya tots junts al nivell del cant. Després hi ha el Dario, que ell també toca instruments tradicionals, doncs fa sac de jamecs, gralla i trompeta. Després tenim el Nené, que fa baix elèctric. El Polo, que fa teclats, saxòfon i bouzouki. I per últim, el Víctor, que fa la bateria. I després tenim sempre amb nosaltres dos tècnics, el cantant, que ell fa el so, i la Clodia, que fa la llum. Doncs és una colla bastant unida que tenim.
5: I tu, Floreta, vas arribar després? Com vas arribar en aquest grup?
6: Jo vaig arribar perquè un dels antics músics del grup, el Lladú, va prendre cursos d'instruments tradicionals catalans al Conservatori de Perpinyà per poder de fet, tocar amb Ghulam Aska. I és així que ens vam conèixer tots dos i, de fet, va seguir la meva trajectòria d'estudiant en música tradicional. I un dia el Fred em va enviar un missatge perquè el Lladú se n'anava. La primera vegada li vaig dir no, perquè tenia estudis, i la segona vegada m'ho va tornar a demanar més o menys un any més tard, I aquesta vegada li vaig dir que sí. I així ara fa gairebé 5 anys que estic en el grup.
5: La cançó que presentarem avui es diu Punyat de faves, un tema en la qual canteu en occità i també en català. Ens podeu explicar de què parla aquesta cançó?
7: Ah, aquesta cançó parla de la retirada, del viatge de veure la vida i d'una manera que val mai anar a veure la gent per a parlar, disfrutar, saimar, que sempre tot jura a treballar. És això, la debut, el primer viatge d'aquesta cançó.
5: Escoltem, doncs, Punyat de faves de Gula Mascar.

0: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies tenim la sort d'entrevistar a la Floreta Lluís Gual i al Frédéric Cot del grup Gulamascà. Floreta, és fàcil ser l'única dona en un grup de rock ska on tots són homes?
1: Sí, quan ets amb gent amb qui hi ha respecte i comunicació, i és molt senzill, de fet. Jo m'han agafat en el grup perquè buscaven un perfil una mica singular, que era aquest perfil de músic de tradició, i mira, era el perfil que jo podia portar, i de fet era la única a tenir aquest perfil actual. I mira que ha caigut que, a més, soc una dona, doncs això és més casualitat que una tria, i per jo és també important que no m'hagin triat per el que soc, però per la feina que faig i per la meva qualitat musical.
0: Molt bé. Ara presentarem la cançó Political Style. En alguns moments em fa pensar en alguna cançó de Mano Negra. És que Mano Negra és o ha sigut una inspiració per vosaltres?
2: Sí, sí. Sí. Molt, molt. Molt, és que hem parlat molt de política, fèiem una música així molt, molt canyosa que fica cops al cap de la gent, i puc dir que sóc un fill de la Mano Negra.
0: I, a part d'això, quines són les vostres inspiracions musicals?
1: Bé, jo sóc, quan ell és fill de la Mano Negra, jo crec que sóc més filla del grup Brahms de Berga, que de sempre m'han acompanyat, que Brahms o Mesclat també, que són grups on la música tradicional ha estat posada al mig de la música actual i política. Després, sí, jo som, de fet, tota aquesta feina dels grups Obrint Pas també, que han fet moltes coses, i que m'han molt acompanyat en la meva visió de el que volia fer com a música.
2: Sí, sí. Obrint Pas l'hem fet passar aquí, a Puigcerier, al Vilatge,

0: al festinar la prima fa un quant anys, eh? I després, per a mi, hi ha els grups de les anades 70, que havia Martí, Mans de Breix, tot aquell homes i dones que han fet el revival de la música occitana.
1: Vosaltres, amb Guramascà, com definiríeu el vostre estil musical? Ska, rock?
0: Sí, és això, un ska rock, un ska punk tradicional, perquè hi ha els instruments tradicionals que són aquí sempre per ficar canya. És això, eh?
1: I en aquesta cançó, Political Style, que escoltarem d'aquí pocs instants, canteu en occità i en francès també. Per què era important per vosaltres de cantar en diverses llengües?
0: Sí, és que podem cantar en totes les llengües que coneixen. Si jo no conec l'anglès, sóc més de la costat latí de les paraules, de les llengües. Però si no, si parlava en àrabe, cantaria també en àrabe.
1: Tot seguit, escoltem Political Style de Goulam Aska.

0: Aquesta setmana el disc que presentem és Sempre aquí, de Gula Mascà. Floreta i Frederic, bon dia.
1: Hola.
0: Ara la cançó que presentareu és Bilbo Road. Aquesta em fa pensar en una cançó tradicional, potser un cercle circassià, quan toques la gralla, Floreta. Heu reprès aquí una cançó tradicional?
2: És una chapeloise. No, se pareix molt, eh?
1: Sí, s'assembla molt.
2: Sí, perquè jo feia un grup de música tradicional i volia fer que de temes, no sé com dir, mes propres temes. I doncs, quan he marxat de Puigcerdier per tocar a Bilbao, m'he dit, te falta una chapeloise i ara, quan llegues a Bilbao, tens que
1: la tenir.
2: Sí, és per això que se diu Bilbo Road.
0: I vosaltres la sabeu ballar, la chapeloise?
1: Sí. És que nosaltres aquí al poble tenim un casal, com hi ha a Perpinyà, i en aquest casal fem cursos també de balls tradicionals, i doncs tots els músics de Gula Mascà, a un moment donat, han ballat aquests balls, doncs tothom ho sap ballar, de fet, en el grup.
0: Genial. Abans d'escoltar Bilbo Road, Frederic, parla'ns una mica del teu recorregut musical. Quan és que vas començar la música, tu?
2: Ah, jo he començat la música a 30 anys. Abans no havia fet mai de música. Volia fer algo més que de treballar de paleta o treballar a la vinya, algo que estava de... més bonic per a mi. Soc de, el pare era de paleta, donc de petitet ja fazia molt treball i tot això. I en tenia un fart i no volia continuar a fer això. I donc hem començat a la bateria amb Gula Mascà, però no era molt bo de bateria. I és per això que he començat a cantar i a escriure de cançó.
0: I has començat a 30 anys. Podem dir que doncs, mai no és massa tard per posar-nos a fer música. I tu, Floreta?
1: Jo, de fet, el meu primer escenari, si podem dir, va ser la Festa de l'Os de Presa-Molló, ja que vinc de Presa-Molló. I doncs, durant molts anys he tocat per aquesta festa, sola o en grup, amb el taller del Conservatori de Perpinyà. I després, molt ràpidament, s'ha posat en evidència que volia fer música en la meva vida. I doncs s'he anat a fer estudis de música tradicional a Poitiers i a Rennes. I doncs aquí m'ha permès veure altra cosa, altres tradicions, altres instruments, altres cultures, altres llengües, i va ser una experiència molt, molt rica. I de fet, just abans d'acabar els meus estudis, doncs el Fred em va contactar per aquesta segona vegada i vaig entrar en el grup. De fet, no he acabat els meus estudis, que ja eri en Gula Mascà, i doncs, pel moment era la bona solució que tenia. I encara m'encanta molt ser en aquest grup.
0: Un bon concurs de circumstàncies. Doncs va, escoltem Bilbo Road de Gula Mascà.

0: tu ci arrivi a Bilbo. E segnato in pace le sangue, morto vivente, tornerai pa di Nuren. E tu ci arrivi a Bilbo. E segnato in pace le sangue, angelo demoni, la foria esata.
1: Això és el disc de la setmana, benvingudes i benvinguts. Presentem aquests dies un disc de Gulamaska i ara la cançó de la qual parlarem és Une autre vision. En aquesta cançó dieu «Juste être cigale au milieu des fourmis». Floreta i Fred, penseu que ser músic és per força ser cigala?
2: Sí, no, de fet, crec que entre el que la gent veu i el que vivim hi ha un món. Molta gent es pensa que ser músic és arribar, fer un concert i se'n tornar a marxar i és acabat. De fet, nosaltres la nostra vida és ritmada per els assaigs, per les gravacions de discos, pels concerts, per la carretera, perquè quan has de tocar a Bretanya és un dia per pujar, un dia per tornar a marxar, doncs tres dies amb el concert al mig, i és una vida del quotidià, de fet. A vegades a les 10 de la nit encara ens enviem missatges per pensar coses. A vegades a les 7 ens aixequem perquè tenim d'anar a tocar l'altra banda del territori. I és una vida molt rica, però amb un ritme que pren molta plaça, de fet. I com ja ho vaig dir al Fred, si tenir una vida personal enmig de tot això, a vegades pot ser molt complicat.
1: I per què penseu que la societat té una mirada tan pejorativa potser sobre la vida d'artista o tan amb jutjaments com si no fos un treball sinó només un lleure?
3: És per això que la gent pensa que la música és algo que més amateur, podria dir. I també com l'Estat no paga també la intermitència del espectacle, la gent pensen que som una mica gandul, però això no, és que no funciona així. Si vius de la música, no és gandul. Treballes molt.
2: Sí, i per exemple, només per acabar aquesta cosa, jo ara fa 5 anys que doncs, estic en el grup, fa 4 que puc viure de la música, però aquest any fa 21 anys que faig música. I doncs, abans de poder viure, m'ha tocat uns quants anys de treballar i aquesta feina, de fet, que he fet, no, ningú me l'ha pagada. L'he fet perquè m'agradava i avui em puc viure, però hi ha tota aquesta feina que es descuida molt sovint.
1: I vosaltres dos, com ho heu fet? Tu, Fred, me deies que abans eres paleta. Com heu fet per fer el pas i dir-vos, doncs ara, en comptes de tenir un treball més convencional, direm-ne, serem músics i ens enfotrem potser de que algunes persones puguin pensar que som ganduls o tot això?
3: Que hem començat amb Gulamaska, hem fet dos, tres anys de 5 ser intermitents d'espectacle. És per això que havíem fet la fanfara de Gulamas, perquè amb una fanfara pots tocar més en llocs com ara les fèries i tot això de carrer. Perquè com Gulamaska havíem fet de seguida de cançó molt engatjada, no podem tocar per tot arreu, saps? I quan en fem la fanfara, havem pogut dir ara podem fer la pregunta per la intermitència de l'espectacle, perquè cal que tinguis 507 hores per poder tenir aquella ajuda de l'Estat, i la fanfara ha permès que podem ho fer.
1: I en la cançó que presentarem ara, que és Une autre vision, hi participa la cantant sud-catalana Pitchup. Ens podeu explicar qui és Pitchup?
3: Pitchup és una noia de Besiers que li agrada molt els pastissets de l'Arquera. I també ella és una mica catalana, perquè aquí, Besiers de Narbona, hi ha molts de fill o de net de la retirada. I com la coneixem, que fa molts concerts de Sound System per aquí, Nos agrada molt de la fer cantar en una cançó de Gula Mascà. També té un grup a Barcelona, Sol de Women,
2: Sí,
3: una
2: un
3: cosa així.
2: col·lectiu, de fet, de cantants. Hi ha la Pitch Up, n'hi ha una de Catalunya i n'hi ha una
3: De
2: de...
3: Granada, me
2: Sí,
3: sembla, me
2: i de
3: pareix.
2: fet, crec que era important per nosaltres. Volíem tenir un convidat en aquest disc i de fet, ens hem adonat molt ràpidament que tenir una convidada que ve del mateix lloc que nosaltres i que fa també una feina en el territori on som era també una cosa molt important per al grup i per al disc.
1: Tot seguit, doncs, escoltem Une autre vision de Gula Masca i Pitch Up.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el disc Sempre aquí de Gula Mascà i ara parlarem de la cançó Je glisse. Estem amb el Frederic i la Floreta, que són el cantant i la que toca instruments tradicionals del grup. Je glisse és una cançó en francès i aquí, Floreta, tu toques el flabiol, no?
1: Sí, això.
0: I quins són els altres instruments tradicionals que toques en les cançons d'aquest disc?
1: En el disc només tinc el flabiol i la graia. Després, en concert, tinc el sac de gemecs i també el tamborí, clar, amb el flabiol. Però sí, només instruments tradicionals.
0: I aquesta cançó, Je glisse, ens podeu explicar què és el que explica, el que canta aquesta cançó?
2: Sí, és un testimoni de ma vida d'abans, quan vivia en el carrer i que passava més de temps amb la botella que haver una truella per treballar. Són testimonis de coses dures de la vida quan vius en el carrer.
0: I ens podeu explicar quins són els vostres projectes de futur després d'aquest disc Sempre aquí?
1: Sí, crec que hi ha el projecte de primer de fer un clip, perquè posar imatges també a sobre la música a vegades és important. Després, nosaltres funcionem que tenim altres projectes amb els mateixos músics. I tenim els Diables de la Garriga, que toquen aquest any a Identicat i que serà segurament el pròxim disc que anem a fer. Bé, i després nosaltres tenim per objectiu amb Gula Mascà, un objectiu molt important pel Fred i jo, és d'arribar a tocar a Catalunya. Al sud no és tan fàcil que això i estem segurs que el que proposem musicalment pot funcionar arreu de Catalunya i el missatge que portem també. Doncs és un objectiu que tenim i que treballem al quotidià i que intentem fer lligam, de fet, entre nosaltres, occitans, catalans del nord i catalans del sud.
0: Doncs aviam si algun dia toqueu a Catalunya Sud. Acabem aquest disc de la setmana escoltant Je glisse de Gula Mascà. Floreta i Frederic, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquí a l'antena de Ràdio Arrels.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.

0: Escolta Regió Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Alinyà.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Júlia i tinc 9 anys i d'aquí poc tindré 10 anys. El que m'agrada més fer de l'estiu és viatjar perquè hi ha molt sol per tot arreu i podem descobrir plein de coses.

i papallonejant per l'hort del cel. Anava d'una estrella a una altra estrella, a volves d'or collint la dolça mel. Anava del clavell a la vidalba, de l'herba de la creu al romanín, il·luminats per la claror d'un alba que no em vistejava.

0: en comptes de la bresca que us baixava, sols trobo les cançons que veus aquí. I en comptes de la bresca que us baixava, sols trobo les cançons que veus aquí. Que veus aquí.
1: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: El vilatge sempre tensiu, ai, marrer de reputació, que fa que mal, que fa que bé, passi per un savi pesquer. Ja hi n'he pas pregó, ni gosat ni dona, segui sempre la net, mon caminador. Passa el món de li agrado pas, conengue per un pas o pas. Passa el món de li agrado pas, conengue per un pas o pas. Tothom aquí mal dis de lleu, leva-li mans, el jour del 14 de juliet, a l'ei de mori tranquil·let, la musica que trepo el pas, que no me concernis pas. Ja hi ni pas precó, ni gojat, ni dono, he nascut en pas, lo clarum que sono. Passa el món de li agrado pas, conengue per un pas o pas. Passa el món de li agrado pas, conengue per un pas o pas. Cadu de me pintat el dit, m'han pos levat, cova solet. Can cruixin voler malurús, perseguit per un peterrus, fau pelungues a tal que vos, l'un peterrus tombo pel sol. Ja hi ni pas precó, ni gujat,

0: massa el munt, li agrada pas que un angue per un pas o pas. Que tinc me vol veure penjar, la bailo secs, que vos hi fa.
1: Ràdio Arrels, són les 10.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. La treva no ha estat massa llarga, torna a arribar una massa d'aire càlid des del Magreb, amb probable pols en suspensió que explica un cel velat. Faixa fogó amb vents que són de llevant i del banc de l'Albert més aviat de migjorn. La calor nocturna continua sent d'actualitat a part a Cerdanya, Capcir i Conflent. Per les màximes, 30 a Formiguera, 31 a la Guingueta, 32 a Fuentpedrosa i Prada, 31 a Bellestar, 32 a Tuïr, 28 a Òpol, 30 a Argelès, 32 als Banys, 31 a Serrallonga. Avui és Sant Joel i Sant Enric. Per Sant Enric del mestre Menric. No l'he pas inventat. Això ve del fet que abans, a molts llocs, l'escola s'acabava en aquesta data. De fet, a l'època era el 15 de juliol. Un dia com avui de 1939, el vaixell Mèxica salpa de Bordeus amb 2.200 refugiats republicans espanyols camí de l'exili en una expedició fins al port mexicà de Veracruz. Avui el mig finalista de la Copa del Món i jugador català del Barça, Lamine Yamal, compleix 19 anys.
6: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
4: L'estiu, 100% en català.
3: A Ràdio Arrels.

Maria del Mar Bonet és una cantant mallorquina, emblema de la nova cançó i especialitzada en música tradicional mallorquina i d'arreu del Mediterrani. Maria del Mar Bonet va començar la seva carrera musical amb els concerts dels 16 jutges, essent una de les cantants més joves d'aquell moviment. Els 16 jutges van ser els impulsors del moviment de la nova cançó, molt inspirats de la cançó francesa de Brassens i Jacques Brel, de qui traduirien algunes cançons. Va ser un moviment de protesta a l'última dècada del franquisme i va ser una espècie de renaixença musical després de la dictadura. Maria del Mar Bonet es va fer famosa cantant cançons protesta com el Què volen aquesta gent, però també amb cançons tradicionals mallorquines i d'arreu del Mediterrani, i ha estat una de les membres dels 16 jutges amb una trajectòria més longeva.

0: Hem sentit Alana i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts musicals amb Maria del Mar Bonet. Un programa produït i editat per Miquel Martínez Vila amb la selecció musical de Cleofea Mami.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Telma i tinc 8 anys i 7 mesos. El que m'agrada més de l'estiu és la platja per dues raons. D'un, per banyar-me i de dos, per beure una beguda fresca sobre una tovallola de platja sota un parasol.

Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

els paral·lels i els meridians ha capgirat. Mil telescopis ha trencat de tant mirar. Sent la buidor de tantes nits sense miralls. Quan les estrelles són absents.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La treva no ha estat massa llarga. Torna a arribar una massa d'aire càlid des del Magreb, amb probable pols en suspensió que explica un cel velat. Fa xafogor amb vents que són de llevant i del banc de l'Albert més aviat de migjorn. La calor nocturna continua sent d'actualitat a part a Cerdanya, Capcí i Conflent. Per les màximes, 30 a Formiguera, 31 a la Guingueta, 32 a Fuentpedrosa i Prada, 31 a Bellestar, 32 a Tuïr, 28 a Òpol, 30 a Argelès, 32 als Banys, 31 a Serrallonga. Avui és Sant Joel i Sant Enric. Per Sant Enric del mestre Menric. No l'he pas inventat. Això ve del fet que abans, a molts llocs, l'escola s'acabava en aquesta data. De fet, a l'època era el 15 de juliol. Un dia com avui de 1939, el vaixell Mèxica salpa de Bordeus amb 2.200 refugiats republicans espanyols camí de l'exili en una expedició fins al port mexicà de Veracruz. Avui el mig finalista de la Copa del Món i jugador català del Barça, Lamine Yamal, compleix 19 anys.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Saragossa, 93.1.

0: aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
2: El lloc.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Yassir. Tinc 9 anys i el que més m'agrada de l'estiu és esports, cuinar i anar a la piscina perquè és molt divertit.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som a la comarca del Conflent, a 560 metres d'altitud i dalt d'un turó que domina la vall de la Tet. Mirant cap al Canigó, aquí dalt s'hi alça el priorat de Marcèvol. Un priorat era un monestir o un convent dirigit per un prior, normalment subordinats a una institució més gran, com per exemple una abadia. En aquest cas, sembla que el monestir va començar depenent de l'església de Santa Anna del centre de Barcelona. L'església romànica, construïda en el transcurs del segle XII, va ser molt malmesa en el terratrèmol de Catalunya del 1428. Les reparacions es van realitzar a la fi del segle XV, amb la reconstrucció de la volta de la nau central i de la lateral nord. L'edifici té avui, doncs, tres naus, la lateral sud, la central i la lateral nord. Aquesta última, reconstruïda el 1496, va ser subdividida en capelles comunicades entre elles per obertures mesurades a aquest efecte. El campanar de l'església és de cadireta, és a dir, una sola paret amb finestrals on s'hi pengen les campanes. Aquest espai acull concerts del Festival Pablo Casals de Prada. L'any 2023 hi va tocar Astrid Cyranocian en un concert que podrem escoltar.

0: Era Astrid Cyranossian des del Priorat de Marcèvol en el marc del Festival Pau Casals de Prada de l'any 2023.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels.
3: Radio Arels.
4: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arels.
0: Bon dia, són les 12 i escolteu a Radio Arels o el repeteig del sol, el programa dels migdies d'aquí Radio Arels. Hi serem fins la una amb diferents entrevistes i cròniques, però primer de tot, la previsió del temps.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Som el divendres 10 de juliol, bon dia. Pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya aquesta tarda amb unes màximes de 30 graus a la plana i 25 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 19 a Prasamolló, 21 a Prada, 14 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 27 a Cerdanya. S'han previst pluja i oratge al Capcí i a Cerdanya. Diumenge al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 19 a Prasamolló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 28 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent i al Capcí i 30 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: D'aquí uns instants parlem dels tours científics que farà l'associació Petit de Bruyère, Petits Eixorits, pel Pirineu. Serà el micròfon de la Paula Escudero. Abans, però, sentirem Solucions i no problemes de Figaflaues. Mama.

0: Radio Arers, a Pollestres, 95.
1: Ciències a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
2: La divulgació científica és una eina fonamental per apropar coneixements al públic i fomentar l'interès per la ciència i el medi ambient. Per això, el TER i els petits eixorits, les petites débrouillards, han impulsat un tour científic transfronterer que recorrerà els Pirineus i el seu entorn amb una camioneta per apropar les ciències al gran públic. Pol, Alonso i Camí, bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
2: Vosaltres sou, doncs, Pol i Alonso del TER i tu, Camí, de Petits Débrouillards, els petits eixorits, aquí a Catalunya Nord. I ens parlareu avui, doncs, dels objectius d'aquesta iniciativa, que, de fet, em explicava en off que és una iniciativa que existeix ja des de fa alguns anys. La novetat és que ara és transfronterera, aquest estiu serà transfronterera.
3: És una camioneta que passa per Pirineu des del 2019, amb els Petits Débrouillards, que feia la volta dels Pirineus des de Perpinyà fins a les Pirineus Basc. Aquest hivern vam iniciar un projecte que ens va permetre de fer un projecte europeu i fer que aquesta camioneta passi els Pirineus i la frontera. Vam fer una primera edició aquest hivern amb el Pol i l'Alonso, que estan aquí, i vam fer una primera recorreguda a través de la Cerdanya, al febrer 2026.
2: Vosaltres voleu subratllar la importància de parlar d'un mateix territori, que són els Pirineus, ja que circulareu de banda nord i sud d'aquesta cadena de muntanyes. Les activitats que proposareu seran bilingües?
3: Doncs sí i no. És a dir, que hi ha algunes activitats que seran en català, clar, amb un públic en català, i d'altres que seran en francès, però totes les activitats podran ser en una llengua o l'altra.
6: Les activitats estan adreçades a tots els públics, llavors hi ha des de nens petits fins a adults, i ve gent des de Catalunya Nord, també de Catalunya Sud, i també gent d'altres parts del país. Llavors, hi ha educadors que parlem català i intentem parlar francès, i al revés, vull dir que la barrera lingüística intentem que no és que sigui el mínim problema possible.
2: I concretament, dins d'aquesta camioneta, què és el que hi haurà?
3: La biodiversitat dels Pirineus, però no només. Hi ha moltes temàtiques que sortiran. Hem triat una temàtica conjunta.
6: La problemàtica és, es llança una pregunta al públic: què creus que fa els Pirineus especial?
3: I com evoluaran també?
6: Llavors, arrel d'aquí, hem plantejat també altres preguntes amb les quals vehicularem les activitats i els tallers que fem.
2: I llavors, cantó sud, sereu més aviat els del TER, que us encarregareu de fer les animacions, i al nord seran els petits eixorits, o anireu també vosaltres una mica al nord i els petits eixorits un poc al sud?
4: No, la idea és que quan fem a Catalunya Sud, que bàsicament aquest any el farem al Ripollès i a la Garrotxa, la idea és fer a nosaltres també, perquè el públic al que anem adreçats és segurament públic. Hi haurà de tot tipus, però segurament seran catalanoparlants. Però també està bé comptar amb algú que parli francès, perquè al final és un lloc que està molt prop de la frontera, que hi ha molt intercanvi entre persones, d'una època que hi ha

0: per la resta dels Pirineus, el Ter no vindrà. És una llàstima, però potser que els veurem a la fi a Toulouse el 31 d'agost.
1: I llavors, em dèieu abans que el tema principal és gira al voltant de la pregunta, doncs, què és el que fa que els Pirineus són especials? Quines seran les temàtiques que utilitzareu, doncs, per respondre a aquesta pregunta? Parlareu de protecció del medi ambient, de l'aigua, de què més parlareu?
2: Clar, jo crec que una mica el que fa que el Pirineu sigui especial i el fet que el Pirineu, tal com el coneixem, estigui amenaçat, són les mateixes. El fet que sigui tan especial és el que fa que tothom vulgui anar-hi, que tothom ho visiti. Una de les problemàtiques precisament és aquesta, no? Quin tipus de visita es fan? Es fa per consumir l'espai o per evitar-lo i fer-lo viure. Llavors, una de les coses que volem plantejar, com? Doncs, al final no pots estimar una cosa que no coneixes, anem a conèixer el Pirineu. Anem a mirar la seva biodiversitat, anem a veure quins problemes tenen, anem a veure com ho solucionem i fer participar la societat també, no només d'aquest consum del Pirineu, sinó de solucionar problemes que existeixen actualment. Poden ser el turisme massificat, pot ser problemes que té la gent del territori, com això s'integra per afectar també a la biodiversitat, que concretament des de l'Alter és el que més duem a terme, que són activitats d'educació ambiental.
0: Què vol dir educació ambiental, també és una pregunta. És a dir, que no anem a veure, no vindreu, si veniu a fer un torn, perquè estarem per Catalunya Nord, doncs no és només un prestatge amb coses, és venir a fer experiència, veure maquetes, participar, interactuar amb el públic, és fer coses amb la gent. El Science Tour és basat en la programació molt celebre a França que es diu C'est pas sorcier, i que per la gent que coneix sap que és una cosa molt d'interacció amb el públic i entendre les coses basades en fer coses, no només mirar.
2: El fet també que sigui molt, molt vivencial i que sigui una experiència, no? Que al final, si només d'una informació, tothom la pot accedir-hi. Però a l'hora que fas una activitat que és vivencial, que és experimental, que pots aprendre alguna cosa més perquè no només et portes la informació, sinó aquesta vivència, t'apropa a aquest espai. I precisament el que es busca també és això, és aquest aprenentatge mitjançant a l'apropar-nos a allò que volem ensenyar.
1: I justament, com teniu pensat captar l'atenció al públic? És a dir, us instal·lareu amb la camioneta a la plaça d'algun poble i com espereu que la gent arribarà a vosaltres?
3: Sí, de fet, la gran gràcia de la furgoneta és que nosaltres hi podem posar les activitats que creiem convenients segons el lloc on les fem. Ara aquests dos dies hem vingut aquí a acabar de posar en comú i de definir ben bé les activitats, per això hem vingut aquí a l'Alt Soler. Llavors, ara l'1 de juliol començarà el recorregut i el començarem des de Santa Pau, al costat d'Olot, a la Garrotxa. Després pujarem a Olot, passarem també per Setcases, Camprodon, Sant Joan de les Abadeses.
2: La furgoneta en si també, bueno, que crida molt l'atenció. Per un costat la furgoneta i després pues, que la gent que estem dintre la furgoneta ja ens ho muntarem, ja tenim l'actitud per fer venir al públic. Que no pateixi, ningú pateixi per això, que per molta vergonya que es tingui, tothom acabarà fent algun experiment.
3: Sí, sempre hi ha el públic que és potser més reticent a acostar-se, però que al final també s'acaba acostant i acaba disfrutant de l'experiència plenament.
0: Cal dir que el camió té un somriure, doncs això segur que fa venir la gent. És un camió verd que crida l'atenció, també ens posarem a fora amb una tenda, doncs podrem amb ombra, no us preocupeu, i doncs podrem interactuar amb el públic. Normalment el públic passa i pot venir un minut com tres hores.
3: Sí, perquè realment hi ha molts tipus d'activitats, hi ha manualitats, així tallers, també hi ha explicacions, hi ha la part més expositiva, llavors realment pots estar a l'estona que et vingui de gust disfrutant de totes les activitats que hi ha muntades.
0: Hi haurà una novetat estiu 2026 que serà també anar a fer una exposició on anem a fer aquesta pregunta i anem a demanar a la gent la seva opinió, i aquesta, a poc a poc que la gent respondrà a la pregunta, posarem les respostes de dates en dates i tenint a la fi de les 35 dates que farà el Science Tour una exposició de totes les opinions possibles que tindrem.
1: És a dir, de tot el que la gent pensa de què és el que fa especial als Pirineus.
0: Exactament, gràcies.
1: I aquí a Catalunya Nord passareu?
0: Sí, des del 10 de juliol fins al 20 de juliol, uns 10 dies. I després anem dins l'Aude.

0: I quin recorregut feu, més o menys, per aquí?
1: Passarà per Elna, passarà per els Angles, passarà per la Cerdanya, però també per Cotlliure.
0: Totes aquestes activitats són pensades per la gran majoria del públic, per infants també?
1: Per tothom. És a dir que és més aviat pensat per a partir de 6 anys, per obrir la cosa. Clar, tenim activitats per més petits, però és més puntual, però el nostre públic és tothom, i el gran públic, perquè ens diem petit débrouillard, però de fet som esprit crític i ciència. I doncs no, encara que ens diem petits, som per tots.
2: Hi ha moltes vegades, de fet, que primer s'acosten als nens, que són més curiosos i tenen potser més empenta, però després els pares s'acaben apuntant també i ho acaben gaudint.
3: Clar, sí, els dies que vam estar aquest hivern fent-ho, això passa, és una cosa que passava molt, això que diu el Pol, que venien els nens, després venien els adults, i clar, els adults inciten molt els nens a que facin el que els hi proposem, però després no fan. I una de les coses més boniques és quan els propis animadors que estem allà al camió intentem donar una petita empenta a aquests adults i els acabem sorprenent, no? Perquè sí, tothom sap que les plantes necessiten aigua, però com la sorbeixen? Per on? Com ho fan? Ho has vist alguna vegada? És molt bonic veure-ho, no? Pues és un exemple, entre altres molts, que coses que poden veure, que saben com funciona, però mai les hem vist. Mai les hem vist, i si les veiem de primeres, no les reconeixem perquè no les hem vist. Llavors, allà aprens alguna cosa, tens una experiència i, jo, pues és una cosa que també nosaltres com a educadors ens agrada molt, no? Arribar a sorprendre la gent, que se'n vagi aprenent alguna cosa nou i se'n vagi pensant, jo, quina sort que m'han animat a fer l'activitat aquesta.
0: Molt bé, doncs Pol Alonso d'Alter i Camí de Petit Débrouillard, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Paula.
4: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

D'aquí menys de 5 minuts serem al Museu de Música Antiga de Ceret per la crònica que cada setmana ens porten l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà sobre instruments antics de Catalunya Nord i la música tradicional de Catalunya Nord. Serà, com dèiem, d'aquí uns instants. Primer de tot, escoltarem Sopa de Cabra i un dels seus clàssics, El Far del Sud.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: L'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà són aquí a Ràdio Arrels per explicar-nos una mica d'història de la música tradicional nord-catalana. Bon dia als dos.
4: Bon dia.
5: I bon dia.
3: Avui ens voleu parlar d'una borrassa, però una borrassa, o cornamusa, ara m'explicareu exactament, però una borrassa concreta, una borrassa de la família Gairol. Què és aquesta borrassa?
4: Llavors, per la gent que no ho sàpiga, borrassa és una manera d'anomenar la cornamusa, i molt concretament la cornamusa catalana d'aquí del nord. És estrictament idèntic o gairebé a el sac de gemecs, que no volem que es digui d'aquesta manera, però perquè la gent ho identifiqui. Molt bé. I doncs aquest fa ara mateix un any hem retrobat una cornamusa a Cerdanya i que de fet és una cornamusa que havia comprat un tal Antoni Cairol, potser que alguna gent el coneix sota el nom de Jordi Pere Cerdà, i trobar una cornamusa tampoc és una cosa que passa cada dos per tres, i doncs és un goig poder retrobar un instrument gairebé sencer, i vet aquí, aquest instrument ha integrat ara a les col·leccions del CIMP i és un instrument molt i molt interessant.
3: Ens podeu explicar una mica com és aquesta cornamusa?
4: Llavors, com les cornamuses catalanes del Principat, de Mallorca, evidentment d'aquí, de Catalunya Nord. Doncs una cornamusa, senzillament, de manera genèrica, és un sac amb aire, o sigui que s'omple d'aire, i doncs en aquest cas es tracta d'un odre, d'una pell sencera, de moltó, en aquest cas precís, i amb la llana que està per fora, que fa d'ornament, un bufador, que és per allà que s'envia l'aire a dintre de l'odre, en una pota la soca del grall, que és l'oboè per tocar la melodia, i en el coll hi va destacat la soca dels bordons, que en les cornamuses catalanes són tres, un greu, un mèdium i un agut, i aquí hi ha moltes coses interessants per dir, tants elements en una cornamusa, sigui quina sigui, fa que sovint tenim uns instruments poc homogènic. És molt difícil d'arribar a determinar si un instrument és molt homogènic o no. En aquest cas tenim un gra interessantíssim de ginjoler, d'un ginjoler preciós, uns bordons facticis que estan aquí més o menys per fer bonic, i un bordó petit molt i molt interessant, molt bonic. I és aquí on és interessant, és molt precís, però hi ha dues parts, una part que no està foradada, tornejada però no foradada, i l'altra part, amovible, que sí que està foradada, la van tapar després, el que és normal en una cornamusa catalana, ho feien en les cornamuses del Principat i de Mallorca, però aquí és l'única peça de bordó petit, amovible, i a més que és la prova que també, a un moment donat, es podien fer sonar. Doncs mira, sempre estem contents de poder constatar-ho.
3: Clar, això pels profans, diguem, com és que hi ha aquest bordó tapat? És a dir, quina funció fa aquest bordó?
4: Fa bonic, senzillament. Però en l'estat, en tot cas, els instruments evolucionen al llarg del temps. En un temps concret responen a unes certes exigències musicals, i el segle XIX és, la fi de les cornamuses, pas només catalanes, arreu. Hi ha algunes cornamuses que aguanten el pas del temps, per exemple, les cabretes a Alvernia, però també són instruments més antics que s'adapten a un cert gust. Per fer un paral·lel, justament les cabretes a l'inici se suposen que tenien dos bordons, després en va tenir només un, que van guardar però que van tapar també, perquè també tocaven amb acordió. S'ha de tenir present que tots aquests instruments, en el que ens concerneix el flabiol, la cornemusa, després el tible, la tenora, són instruments de cobla, no són instruments solistes, doncs també s'adapten a allò, en les condicions on han de tocar i al gust, senzillament, musical de la gent.
3: Clar, perquè què canvia, diguem, en el so, tenir el bordó obert o tapat, diguem?
4: Alors, d'entrada canvia l'aire que has de gastar per omplir l'instrument.
3: Important, per, això.
4: Perquè no és la mateixa cosa de tocar amb un grall i tres bordons, o un grall i dos bordons, un grall i un bordó, o fins i tot només el grall amb un sac, vaja. Però no, canvia molta cosa, senzillament ho notes amb l'harmonia. Si, és molt diferent tenir un acord complet, per entendre's do, sol, do, que seria l'acord de base que aquí afinaria amb un grall, sense parlar ni de diapasons, ni d'escales, ni res, per situar-nos, que només tenir do, sol, que no tens la nota aguda al dalt de tot que et fa, que reforça l'harmonia, i si fins i tot, per exemple, a Mallorca, són dos bordons que van acabar tapant, que en diuen fiols, i només van guardar fins, posem, fa 50, uns 50 anys, només havien guardat el bordó greu que funcioni, però havien guardat els dos altres fiols, com en diuen, com a ornament.
3: Estem parlant amb Pere Jordà i amb Oriol Lluís Gual de la borrassa Cairol, que és una cornamusa que teniu al Museu de Música de Ceret. Oriol, volies afegir alguna cosa?
5: L'interès que hi ha dins d'aquest instrument, com deia el Pere, és que hi ha moltes peces barrejades. I és un instrument que era en ús encara a una data recent, entre grans cometes, perquè no es sap exactament fins a quan. Tenim dues suposicions. O és un instrument que es va trobar a Cerdanya, que era d'un pastor que havia parat de tocar-ne i que se'l va vendre cap allà als anys 80, de memòria. Doncs potser a nus encara després de la Segona Guerra Mundial, o és un instrument que era a nus a Ceret abans la primera i la Segona Guerra Mundial per un senyor de Ceret. Doncs no sap exactament qui el tocava. El que és segur és que al segle XX aquest instrument es va tocar i es veu, la pell és nova, no és adaptada a l'instrument, però continua tocant, hi ha una canya de bordó, hi ha tota aquesta reutilització d'elements, el Pere parlava del grall petit, del bordó petit, que és una de les peces més antigues d'aquest instrument. Tot l'instrument, després, el braguer, és aquí on surten els bordons, i el grall, són signats del Valentí Turó. El Valentí Turó va néixer a Tallet en 1777 i va morir a Perpinyà en 1850, cosa que ens permet també datar aquestes peces de cap als anys 1830-1840, més o menys, cap a aquesta decennia. I totes les altres parts de l'instrument no són signades. I són probablement aquestes anteriors, el bordó petit és anterior, els altres bordons serien posteriors. Doncs tenim com un barreig i tenim dins aquest instrument, de fet, doncs, coses que potser són d'un sol instrument, un segon instrument, tercer, potser quart instrument, tenim una, i això tornem potser, el bufado, l'entrada del bufado, tenim un barreig. És a dir, que dins un sol instrument en tenim tres o quatre.
3: I suposo que això era bastant normal, no?, amb aquest tipus d'instruments que reciclaven coses d'instruments anteriors.
5: La gran problemàtica que tenim quan treballem amb aquests instruments és que no sabem per força qui va amb què. Es sap la majoria del temps, però es pot tenir dubtes que hi hagués recuperacions, cosa que arriba sobre altres instruments.
3: Doncs sentim com sona el grall d'aquesta borrassa interpretat per Pere Jordà mateix.

0: Hem sentit com sona el grall històric de la borrassa Cairol, un instrument que hem comentat amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Moltes gràcies a tots dos.
1: Amb molt de gust. Amb doble.
2: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís.

0: Avui va de bo dels mallorquins anegats aquí a Ràdio Arrels. I ara us deixem el Pere Manzanares amb la seva crònica de poesia, avui amb l'escriptor Joan Lluís Lluís.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Joan Lluís Lluís, periodista i escriptor. Neix a Perpinyà el 1963. La seva producció literària es basa essencialment en la prosa i la novel·la. La primera, Els ulls de sorra, editada el 1993, i l'última, Una cançó de pluja, el 2025. Ha escrit lletres de cançons pel grup Blues de Picolat i, el que és menys conegut, alguna poesia. Del recull Salives, publicat el 2021, llegirem el poema Les dones de demà. Demà me n'enamoraré 29 vegades. Una faldilla untada de sol, l'aire tremolós prop d'una espatlla, uns llavis àvids d'aigua neix i aquells cabells pentinats a punta de nit. Demà me n'enamoraré i 29 dones em raptaran. Em serà igual si cap d'elles no se n'adona, si no em perceben, si no m'oloren, si pensen haver entrevist un tros de paret en travessar-me amb la mirada. Demà me n'enamoraré de 29 meravelles que mai no sabran res de mi i que deixaré marxar cap als seus homes o al seu no-res, i jo em quedaré, com cada dia, amb les vísceres plenes d'aquest amor 29 vegades ofert en va.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

Sou el Repeteig del Sol, el programa de cada migdia aquí a Ràdio Arrels. D'aquí uns instants tindrem la crònica del medi ambient, però abans una versió dels carrers de Filadèlfia, en aquest cas per Luis Eduardo Aute.

0: La crònica del planeta. Siu 2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: L'època de la brema, indicador del canvi climàtic. Bon dia. Durant segles, les dates de les bremes han estat registrades a diverses regions de l'estat francès, convertint-se en un indicador privilegiat per mesurar l'evolució del clima. La vinya, sensible a les oscil·lacions de temperatura i de pluviositat, ofereix un reflex directe de l'escalfament global que, des de fa dècades, avança les fases de creixement i maduració del raïm. Aquest fenomen no és neutre. Els vins resultants tendeixen a ser més alcohòlics, menys àcids i amb equilibris aromàtics alterats, alhora que s'obren noves zones vitícoles fins ara insospitades. En un article en The Conversation s'explica que ja a l'edat mitjana els vans de brema fixaven l'inici oficial de la collita deixant una traça documental valuosa. Per exemple, a Dijon, entre 1372 i 1500 les bremes oscil·laven entre principis de setembre i finals d'octubre. Els anys més càlids o secs avançaven la collita, els més freds, humits, la retardaven. Aquestes dades s'han incorporat fins i tot als informes dels GIEC al costat d'altres indicadors vegetatius com la floració del cirerer al Japó. En les darreres quatre dècades, les bremes s'han avançat de dues a tres setmanes. La brotació primerenca exposa les vinyes a més a risc de glaçades tardanes, mentre que la maduració desplegada a ple agost accentua la concentració de sucres i redueix l'acidesa. A l'estat francès, episodis recents amb temperatures superiors als 35 graus han provocat bloquejos en la maduració, com va ser el cas el 2022. Segons projeccions climàtiques intermèdies, aquest any 2022 podria semblar normal a mitjan segle, és a dir, d'aquí poc. Aquest desplaçament obre, però, noves perspectives. La recerca apunta cap a regions més septentrionals o altituds superiors. Per exemple, veure vinyes a Cerdanya ja no és excepcional i pot ser que el que més sobti és que fins i tot a Cerdanya aquestes vinyes han de tenir un sistema de regadiu per fer front a episodis de sequera també en cotes superiors als 1.000 metres.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

3 minuts mal comptats i serà la una. Acabarem, per tant, aquí el Repetei del Sol, el programa de cada migdia a Ràdio Arrels. Demà és dia festiu a l'estat francès i, per tant, no farem els programes habituals ni l'hora fresca ni el Repetei del Sol. Per tant, tornem dimecres a l'hora fresca a les 7 i el Repetei del Sol a les 12. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. És la una.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
8: A Porvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear. Un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Porvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
9: Al matí, en Pol va presentar-se al bar d'en Raül. Havia pres la decisió de fer algunes verificacions en relació als deliris d'en Julius Warshawski. Per sort, un dels seus antics companys del col·legi era especialista en qüestions ambientals en un diari. S'havien tornat a trobar per casualitat en la inauguració d'una exposició de fotoreportatge a Perpinyà, el setembre passat. I van anar al restaurant Sud, situat al costat de la plaça del Puig, en el barri Gitano, per celebrar dignament aquell retrobament, bevent més que de costum. L'Estefan Zeller va donar-li en aquella ocasió la seva targeta. En Pol es va procurar de monedes a la barra i es va dirigir cap al telèfon situat al fons del bar.
10: Podria parlar amb en Estefan Zeller? Hola, Estefan. Sóc en Paul Feder. Espero no destorbar-te.
11: Paul! Hola, camarada. Esclar que no. Tu no em molestes mai.
10: Mira, escolta, potser la nostra conversa s'allargarà un pèl. He de fer-te unes preguntes. En el diari encara t'encarregues dels temes ambientals?
11: Yes, man. I ara? T'has tornat ecologista o què?
10: Ah, i ara? Has sentit parlar d'una xarxa que es diu Nuclear Watch?
11: Sí, continua.
10: I què en penses? És creïble?
11: Calma't, Pol. Em telefones per demanar-me informació sobre Nuclear Watch. Ei, que no és tan simple, amic meu. Cal que m'expliquis una mica més per què t'interesses per Nuclear Watch.
10: Què has sentit parlar dels sentinelles?
11: Et telefono en 10 minuts. Dóna'm el teu telèfon.
9: En Pol va donar-li el número de la cabina. El to de l'Estefan havia canviat de sobte, el va notar més tens. I si malgrat tot, el vell tenia raó. El telèfon va sonar exactament 10 minuts més tard.
11: Pol? Sí, sóc en Stefana. Escolta bé el que et diré. Poca gent coneix l'existència d'aquestes sentinelles i jo mai no he conegut ningú que en conegui un. Ves amb compte, tot plegat sembla una afer massa arriscada pels temps que corren.
10: Podria ser que la noia que va morir fa un parell de dies al Cap Biarra en fos una. Has sentit parlar d'aquesta història?
11: Sí, esclar. Vaig veure un teletip d'agència i com el cas va passar al país, com saps que era una sentinella. D'on es treu aquesta informació?
10: Per què carall és un tema tan delicat?
11: Per descomptat, ni llegeixes la premsa ni escoltes la ràdio, oi que no? Dins el món de l'atom existeix un projecte anomenat ITER. L'objectiu és el domini de la fusió nuclear per produir electricitat, substituint la tecnologia actual de fissió de nuclis d'urani o de plutoni. ITER serà un reactor experimental destinat a demostrar la viabilitat científica i tècnica de l'energia de fusió. És una energia fantàstica, com la que trobem en el Sol. La primera matèria necessària per a la fusió pot ser extreta de l'hidrogen contingut en l'aigua del mar, per tant inesgotable i gratuït, i a més no produeix gaires residus. Però hi ha un petit detall per determinar. Per a que funcioni, cal portar la barreja d'isòtops d'hidrogen a una temperatura de 200 milions de graus per tal que la reacció de la fusió es mantingui i pugui ser controlada. Aquesta temperatura cap recipient ho resisteix. Cal utilitzar fluxos magnètics molt complexos i potents.
10: Fins aquí, més o menys, et segueixo, tot i que tècnicament em supera. I no ho acabo d'entendre. On és el problema?
11: De fet, hi ha tres problemes connectats entre si. El primer lloc, ITER representa un repte financer brutal. Es tracta d'una inversió de 10 miliards d'euros finançada per una dotzena de països participants en aquest projecte. Sabeu, doncs, que es tracta d'un projecte faraònic d'escala mundial. En segon lloc, el novembre del 2006, a França va obtenir la llicència de construcció del reactor experimental a Cadagassa, a la vall del Roine. França és el primer país nuclear del món amb 58 reactors per a una població d'uns 63 milions d'habitants. En comparació a Alemanya, un país amb molts punts semblants al nostre, tot i que amb notables diferències en aquest tema, ja que cal dir que en té 19 per a uns 85 milions d'habitants i ha previst desmantellar la major part d'aquests. En tercer lloc, i acabosam, la fusió interessa els militars. En principi, el seu dogma és utilitzat en el compressor d'hidrogen, però en el futur, el domini de la fusió al confinament inercial permetrà miniaturitzar el tamany de les bombes atòmiques, tot un repte per a la tecnologia de l'armament. Entendràs per què els països de Nuclear Watch, d'una banda, són considerats com un perill pels estats nuclears i, de l'altra, són titllats de persona non grata a França, perquè qualsevol cosa que porti a la societat civil a reconsiderar el seu suport massiu a l'energia nuclear es veu com un atemptat contra els interessos vitals de la nació. Aleshores, ara, a més del projecte ITER, tu dius...
10: D'acord, d'acord. Però arriben tan lluny com per assassinar una científica?
11: No siguis tan ingenu. De l'operació clandestina realitzada a Nova Zelanda pels nedadors francesos per enfonsar el Rainbow Warrior, passant per l'assassinat de George Bessa per l'acció directa, la història nuclear francesa està plena de cadàvers. Si la teva sentinella va descobrir alguna cosa important, és possible que l'hagin neutralitzat.
10: George Bessa? Aquest era el cap de Renault, oi? No hi veig cap relació amb tot això.
11: Escolta, Pol, abans de ser el cap de Renault, George Bessa també va ser el primer dirigent del consorci Eurodif, la indústria d'enriquiment d'urani creada per França a Pierrolatte, inaugurada l'any 1979. Aquest consorci ho ha passat magre per poder reemborsar un deute de més d'un bilió de dòlars a l'Iran. A finals del 1986, una vegada més, l'estat francès va haver de tornar una engruna de 330 milions i finalment va rebutjar lliurar l'urani promès sota contracte als iranians. George Bessa va ser assassinat. Resulta estrany. Després, per rematar-ho, la fàbrica de Pierrolatte va ser batejada George Bessa. De fet, Acció Directa va crear una comissió formada per amics d'amics. Una mena d'advertiment. A França, res no és senzill en relació al tema nuclear.
10: Ja ho veig. Escolta'm, una cosa més. No has pas sentit parlar d'algun problema que hagi passat aquests darrers dies a la vall del Roine?
11: Doncs no. No obstant això, es parla força de la contaminació dels PCB, el que és bastant sorprenent, però res que tingui relació amb el tema nuclear. De totes maneres, tu ets lluny del Roine, no creus?
10: Sí i no, t'ho explicaré. Els afluents del Roine passen molt a prop d'aquí. El principi de Coriolis explica aquest fenomen. A l'hemisferi nord, tots els grans moviments són desviats cap a la dreta a causa de la rotació de la Terra. Llavors, quan el Roine desemboca al mar Mediterrani, es bifurca cap a la dreta i arriba així fins a les nostres terres. Si la noia morta era una sentinella, estava molt ben situada per vigilar les activitats nuclears de la vall del Roine.
11: Vigila, Pol. Quan m'has parlat dels sentinelles, he penjat i he anat a una cabina pública bastant allunyada de la redacció del diari per telefonar-te. Siguis prudent, fes com jo. Avui dia és molt fàcil punxar una conversa telefònica. Aprofundiré una mica en l'actualitat del Roine. Torna'm a telefonar d'aquí dos dies.
10: Perfecte. Per part meva, remouré una mica les coses per veure què més en puc treure. Un dels meus amics ha mort per culpa d'aquest merder.
11: Escolta'm bé, Pol, si tot això finalment té caps i peus, voldré l'exclusiva, m'entens?
10: Sí, home, sí, no hi haurà cap problema. Tot i que, de moment, tot plegat són hipòtesis.
11: Cuida't, companya, sigues molt prudent i, sobretot, no t'oblidis de l'exclusiva.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Cada any, els diccionaris afegeixen noves paraules, creades arran d'un invent, d'un nou objecte, d'un nou concepte, o bé, paraules de procedència estrangera. Entre el 2024 i el 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules. I també han afegit noves expressions. Gola de llop, una locució per una situació de gran perill, una situació difícil de superar. També ha entrat l'expressió llop amb pell d'ovella, una expressió per una persona poc de fiar que sembla malhonesta. I també un didalet de rom, per exemple, una gota petita d'una beguda alcohòlica. I pel que fa als neologismes, han entrat una prequela, per un film o una novel·la, és una obra situada abans d'una altra ja difosa. Un manga, el còmic d'origen japonès, ja era hora que entrés al diccionari. Un conte-contes, en un sol mot, és el narrador o el lector de contes. Videoconsola, en un sol mot. Videotrucada, o també videotelefonada, tot això amb una sola paraula. I, evidentment, també ha entrat la paraula, el verb xatejar, comunicar-se via un xat.
2: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
5: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Ciències a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
3: La divulgació científica és una eina fonamental per apropar coneixements al públic i fomentar l'interès per la ciència i el medi ambient. Per això, el TER i els petits eixorits, les petits débrouillards, han impulsat un tour científic transfronterer que recorrerà els Pirineus i el seu entorn amb una camioneta per apropar les ciències al gran públic. Pol, Alonso i Camí, bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
3: Vosaltres sou, doncs, Pol i Alonso d'Alter i tu, Camí, de Petit Débrouillard, els petits eixorits, aquí a Catalunya Nord. I ens parlareu avui, doncs, dels objectius d'aquesta iniciativa, que, de fet, em m'explicava on off, que és una iniciativa que existeix ja des de fa alguns anys. La novetat és que ara és transfronterera, aquest estiu serà transfronterera.
4: És una camioneta que passa per Pirineu des del 2019, amb els Petit Débrouillard, que feia la volta dels Pirineu des de Perpinyà fins a les Pirineus Basc. Aquest hivern vam iniciar un projecte que ens va permetre de fer un projecte europeu i fer que aquesta camioneta passi els Pirineus i la frontera. Vam fer una primera edició aquest hivern amb el Pol i l'Alonso, que estan aquí, i vam fer una primera recorreguda a través de la Cerdanya al febrer 2026.
3: Vosaltres voleu subratllar la importància de parlar d'un mateix territori, que són els Pirineus, ja que circulareu de banda nord i sud d'aquesta cadena de muntanyes. Les activitats que proposareu seran bilingües?
4: Doncs sí i no. És a dir, que hi ha algunes activitats que seran en català, clar, amb un públic en català, i d'altres que seran en francès, però totes les activitats podran ser en una llengua o l'altra.
7: Les activitats estan adreçades a tots els públics, llavors hi ha des de nens petits fins a adults, i ve gent des de Catalunya Nord, també de Catalunya Sud, i també gent d'altres parts del país. Llavors hi ha educadors que parlem català i intentem parlar francès, i al revés, vull dir que la barrera lingüística intentem que no és que sigui el mínim problema possible.
3: I concretament, dins d'aquesta camioneta, què és el que hi haurà?
4: La biodiversitat dels Pirineus, però no només. Hi ha moltes temàtiques que sortiran. Hem triat una temàtica conjunta.
7: La problemàtica és, es llança una pregunta al públic: què creus que fa els Pirineus especial?
4: I com evoluaran també?
7: Llavors, arrel d'aquí, hem plantejat també altres preguntes amb les quals vehicularem les activitats i els tallers que fem.
3: I llavors, cantó sud, sereu més aviat els del TER, que us encarregareu de fer les animacions, i al nord seran els petits eixorits, o anireu també vosaltres una mica al nord i els petits eixorits un poc al sud?
5: No, la idea és que quan fem a Catalunya Sud, que bàsicament aquest any el farem al Ripollès i a la Garrotxa, la idea és fer a nosaltres, també perquè el públic al que anem adreçats és segurament polític. Hi haurà de tot tipus, però segurament seran catalanoparlants. Però també està bé comptar amb algú que parli francès, perquè al final és un lloc que està molt prop de la frontera, que hi ha molt intercanvi entre persones, d'una època que hi ha molt turisme. Llavors també serà una bona eina també de tenir persones que parlin de les dues llengües, i més que segurament parlarem entre tots. Així que al final la cosa és que la problemàtica no la separa una frontera, no la separa res dintre el Pirineu, no? Els problemes són els mateixos i les solucions pràcticament són les mateixes. Llavors està bé fer aquest projecte i que pugui traspassar la frontera, igual que nosaltres al nostre dia a dia moltes vegades la traspassem sense adonar-nos, perquè al final una frontera, la frontera Espanya-França, és una línia imaginària, no? El problema no veu aquesta línia.
4: Doncs hi haurà un animador dels petits débrouillards, dels petits eixorits, que vindrà a passar a fer les animacions amb el Pol i l'Alonso. Doncs hi haurà un toc a Catalunya Nord, i Occità. I després a Catalunya Nord i després per la resta dels Pirineus, Alter no vindrà. És una llàstima, però potser que els veurem a la fi a Toulouse el 31 d'agost.
3: I llavors, em dèieu abans que el tema principal és girar al voltant de la pregunta, doncs, què és el que fa que els Pirineus són especials. Quines seran les temàtiques que utilitzareu doncs, per respondre a aquesta pregunta? Parlareu de protecció del medi ambient, de l'aigua, de què més parlareu?
5: Clar, jo crec que una mica el que fa que el Pirineu sigui especial i el fet que el Pirineu, tal com el coneixem, estigui amenaçat, són les mateixes. El fet que sigui tan especial és el que fa que tothom vulgui anar-hi, que tothom ho visiti. Una de les problemàtiques precisament és aquesta, no? Quin tipus de visites es fan? Es fa per consumir l'espai o per evitar-lo i fer-lo viure? Llavors, una de les coses que volem plantejar, com? Doncs, al final no pots estimar una cosa que no coneixes, anem a conèixer el Pirineu. Anem a mirar la seva biodiversitat, anem a veure quins problemes tenen, anem a veure com ho solucionem i fer participar la societat també, no només d'aquest consum del Pirineu, sinó de solucionar problemes que existeixen actualment. Poden ser el turisme massificat, pot ser problemes que té la gent del territori, com això s'integra per afectar també a la biodiversitat, que concretament des de l'Alter és el que més donem a terme, que són activitats d'educació ambiental.
4: Què vol dir educació ambiental, també és una pregunta. És a dir, que no anem a veure, no vindreu, si veniu a fer un torn, perquè estarem per Catalunya Nord, doncs no és només un prestatge amb coses, és venir, fer experiència, veure maquetes, participar, interactuar amb el públic, és fer coses amb la gent. El Science Tour és basat en la programació molt célèbre a França que es diu C'est pas sorcier, i que per la gent que coneix sap que és una cosa molt d'interacció amb el públic i entendre les coses basades en fer coses, no només mirar.
5: El fet també que sigui molt, molt vivencial i que sigui una experiència, no? Que al final, si només dona informació, tothom la pot accedir-hi. Però a l'hora que fas una activitat que és vivencial, que és experimental, que pots aprendre alguna cosa més perquè no només et portes la informació, sinó aquesta vivència, t'apropa a aquest espai. I precisament el que es busca també és això, és aquest aprenentatge mitjançant a l'apropar-nos a allò que volem ensenyar.
3: I justament, com teniu pensat captar l'atenció al públic? És a dir, us instal·lareu amb la camioneta a la plaça d'algun poble i com espereu que la gent arribaran a vosaltres?
6: Sí, de fet, la gran gràcia de la furgoneta és que nosaltres hi podem posar les activitats que creiem convenients segons el lloc on les fem. Ara aquests dos dies hem vingut aquí a acabar de posar en comú i de definir ben bé les activitats, per això hem vingut aquí al Soler. Llavors, ara l'1 de juliol començarà el recorregut i el començarem des de Santa Pau, al costat d'Olot, a la Garrotxa. Després pujarem a Olot, passarem també per Setcases, Camprodon, Sant Joan de les Abadeses.
5: La furgoneta en si també, bueno, és que crida molt l'atenció. Per un costat la furgoneta i després pues, que la gent que estem dintre la furgoneta ja ens ho muntarem, ja tenim l'actitud per fer venir el públic. Que no pateixi, ningú pateixi per això, que per molta vergonya que es tingui, tothom acabarà fent algun experiment.
6: Sí, sempre hi ha el públic que és potser més reticent a acostar-se, però que al final també s'acaba acostant i acaba disfrutant de l'experiència plenament.
4: Cal dir que el camió té un somriure, doncs això segur que fa venir la gent. És un camió verd que crida l'atenció, també ens posarem a fora amb una tenda, doncs podrem amb ombra, no us preocupeu, i doncs podrem interactuar amb el públic. Normalment el públic passa i pot venir un minut com 3 hores.
6: Sí, perquè realment hi ha molts tipus d'activitats, hi ha manualitats, així tallers, també hi ha explicacions, hi ha la part més expositiva, llavors realment pots estar a l'estona que et vingui de gust disfrutant de totes les activitats que hi ha muntades.
4: Hi haurà una novetat estiu 2026 que serà també anar a fer una exposició on anem a fer aquesta pregunta i anem a demanar a la gent la seva opinió. I aquesta, a poc que la gent respondrà a la pregunta, posarem les respostes de dates en dates i tenint a la fi de les 35 dates que farà el Science Tour una exposició de totes les opinions possibles que tindrem.
3: És a dir, de tot el que la gent pensa de què és el que fa especial als Pirineus.
4: Exactament, gràcies.
3: I aquí a Catalunya Nord passareu?
4: Sí, des del 10 de juliol fins al 20 de juliol, uns 10 dies. I després anem dins l'Aude.
3: I quin recorregut feu, més o menys, per aquí?
4: Passarà per Elna, passarà per els Angles, passarà per la Cerdanya, però també per Cotlliure.
3: Totes aquestes activitats són pensades per la gran majoria del públic, per infants també?
4: Per tothom. És a dir que és més aviat pensat per a partir de 6 anys per obrir la cosa. Clar, tenim activitats per més petits, però és més puntual, però el nostre públic és tothom i el gran públic, perquè ens diem petit débrouillard, però de fet som esprit crític i ciència. I doncs no, encara que ens diem petits, som per tots.
6: Hi ha moltes vegades, de fet, que primer s'acosten als nens, que són més curiosos i tenen potser més empenta, però després els pares s'acaben apuntant també i ho acaben gaudint.
5: Clar, sí, els dies que vam estar aquest hivern fent-ho, això passa, és una cosa que passava molt, això que diu el Pol, que venien els nens, després venien els adults, i clar, els adults inciten molt els nens a que facin el que els hi proposem, però després no fan. I una de les coses més boniques és quan els propis animadors que estem allà al camió intentem donar una petita empenta a aquests adults i els acabem sorprenent, no? Perquè sí, tothom sap que les plantes necessiten aigua, però com la sorbeixen? Per on? Com ho fan? Ho has vist alguna vegada? És molt bonic veure-ho, no? Pues és un exemple, entre altres molts, que pues coses que es poden veure, que saben com funciona, però mai les hem vist. Mai les hem vist i si les veiem de primeres no les reconeixem perquè no les hem vist. Llavors, allà aprens alguna cosa, tens una experiència i, jo, pues és una cosa que també nosaltres com a educadors ens agrada molt, no? Arribar a sorprendre la gent, que se'n vagi aprenent alguna cosa nou i se'n vagi pensant, jo, quina sort que m'han animat a fer l'activitat aquesta.
3: Molt bé, doncs Pol, Alonso, d'Alter i Camí, de Petit Débrouillard, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Paula.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De qualsevol del pas de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatessin la...

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Tarda de cel velat a la plana, amb aquest ressol que passa entre els núvols i entre aquesta pols sahariana que tenim a sobre aquests dies. Una tarda una mica més assolellada, però a la muntanya. Les temperatures són altes, però menys que la setmana passada, unes màximes de 33 a Ceret, 31 a Prats de Molló, 30 a Perpinyà i una mica més fresques, tot i que encara molt caloroses, 29 a la Tor de Querol. Aquest vespre el temps serà més clar cap a la muntanya i més assolellat cap a la plana i la nit continuarà relativament calorosa amb 24 graus a la costa i 18 a Cerdanya. Unes temperatures nocturnes, per tant, també altes. Demà afluixarà el vent que tenim avui una mica de marinada a la plana i vent de sud a la costa. Demà el vent serà molt més fluix i les temperatures pujaran en el cas de Cerdanya, que pot arribar als 32 graus. Per la resta del país pot pujar un petit grau cap a Perpinyà i cap al Conflent, però no hauria de ser una pujada molt dràstica. De cara a dimecres, les temperatures continuaran pujant a la muntanya i podria arribar alguna gotellada cap a Cerdanya i el Capcir i fins i tot algun llampec cap al nord del Rosselló i la Fenolleda. Això seria el dimecres de cara a la tarda, però encara és una mica lluny per estar-ne segurs.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Avui començarem amb música americana perquè escoltarem la segona part del Rhapsody in Blue, aquesta composició de George Gershwin per piano sol i banda de jazz que va escriure el 1924 i l'escoltarem amb la Columbia Symphony Orchestra dirigida per Leonard Bernstein.

Al final de la Rhapsody in Blue de Gershwin, de George Gershwin, el piano Leonard Bernstein, que també dirigia la Columbia Sinfonia Orquestra. El compositor català del segle XVIII-XIX, estic parlant de Ferran Sor, va néixer a Barcelona el 1778 i va morir a París el 1839. Va ser un guitarrista i un compositor reconegut en el seu temps i també al segle XX, perquè l'any 1988 es va batejar l'asteroide 4865 amb el seu nom, això en el seu honor. Ell va fer, sobretot, peces per guitarra, però també va fer dues sinfonies. Escoltarem ara el primer moviment, que és un largo, de la seva sinfonia número 1 amb l'orquestra Cadaqués, sota la direcció de Sir Neville Mariner.

És el primer moviment de la Simfonia número 1 de Ferran Sors que hem escoltat amb l'orquestra de Cadaqués dirigida per Sir Neville Mariner i acabarem amb 6 minuts de Haydn amb Glenn Gould, el pianista interpretant l'allegro d'aquesta sonata per piano de Haydn.

0: Aquesta sonata, la Op. 1649 de Haydn, acabem d'escoltar aquest moviment, l'Allegro, amb el pianista Glenn Gould. Abans hem escoltat una obra de Ferran Sors i hem començat amb Gershwin.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Toulouse, 95.

0: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Espirà de l'Aglí, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Paula i tinc 10 anys. El que m'agrada més de l'estiu és anar al Friends Palace, que és un parc aquàtic amb els meus cosins.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Tarda de cel velat a la plana, amb aquest ressol que passa entre els núvols i entre aquesta pols sahariana que tenim a sobre aquests dies. Una tarda una mica més assolellada, però a la muntanya. Les temperatures són altes, però menys que la setmana passada, unes màximes de 33 a Ceret, 31 a Prats de Molló, 30 a Perpinyà i una mica més fresques, tot i que encara molt caloroses, 29 a la Tor de Querol. Aquest vespre el temps serà més clar cap a la muntanya i més assolellat cap a la plana i la nit continuarà relativament calorosa amb 24 graus a la costa i 18 a Cerdanya. Unes temperatures nocturnes, per tant, també altes. Demà afluixarà el vent que tenim avui una mica de marinada a la plana i vent de sud a la costa. Demà el vent serà molt més fluix i les temperatures pujaran en el cas de Cerdanya, que pot arribar als 32 graus. Per la resta del país pot pujar un petit grau cap a Perpinyà i cap al Conflent, però no hauria de ser una pujada molt dràstica. De cara a dimecres, les temperatures continuaran pujant a la muntanya i podria arribar alguna gotellada cap a Cerdanya i el Capcir i fins i tot algun llampec cap al nord del Rosselló i la Fenolleda. Això seria el dimecres de cara a la tarda, però encara és una mica lluny per estar-ne segurs.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Vint de jazz, Berenguer Ballester.
5: Avui amb músics importants del jazz català. I començarem amb un ragtime clàssic del compositor per excel·lència Scott Joplin, un músic que va morir jove, als 48 anys, sense saber la influència que tindrien les seves composicions en la música del segle XX. Hi ha diverses obres seves molt populars perquè el cinema les ha utilitzades en diverses ocasions. Nosaltres escoltarem una peça del seu The Ragtime Dance que va publicar el 1902. Scott Joplin no va enregistrar cap àudio, només queden diversos rotllos per piano mecànic. El pianista Jordi Sabatés va publicar l'any 83 el disc The Ragtime Dance recorda a Scott Joplin.

El tema BTN de Scott Joplin amb Jordi Sabatés del seu disc homenatge a Scott Joplin. I un disc de l'any 95 que va iniciar una tendència entre els músics de jazz joves de l'estat espanyol, el jazz s'apropava al flamenc. Va ser el saxofonista valencià Perico Sanbeat que, amb d'altres músics joves, va fer el disc Ademús, del nom d'aquest municipi del País Valencià on la llengua pròpia és el castellà. En total, una desena de músics, molts d'ells ja havien passat pels Estats Units, on hi trobem una futura figura del jazz americà, el pianista Brad Mehldau, que en aquell moment s'havia instal·lat a Barcelona.

El tema Barri de la Coma, del disc Ademus, de Perico Sanbeat. I per acabar, una altra producció amb músics del país, el pianista Lluís Vidal. L'any 1989 va publicar un disc amb adaptacions de cançons populars catalanes. Lluís Vidal explica: «Soc pianista de formació clàssica i treballar amb material popular és un camí que han agafat molts compositors clàssics», i acaba citant un dels més importants, Frederic Mompou.

0: La cançó del lladre, una cançó popular catalana, amb el Lluís Vidal Trio del seu disc Cançons Populars. Abans hem escoltat el pianista Jordi Sabatés amb un ragtime de Scott Joplin i després el grup del saxofonista valencià Perico Sambiat.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Loris, tinc 11 anys i el que m'agrada més a l'estiu és anar a la platja amb el meu amic per pescar peixos i crancs. I la segona cosa és no tenir classe a l'estiu per tenir més de temps per llegir, jugar i esbenir a la meva piscina.

0: que puc triar.
1: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Tarda de cel velat a la plana, amb aquest ressol que passa entre els núvols i entre aquesta pols sahariana que tenim a sobre aquests dies. Una tarda una mica més assolellada, però a la muntanya. Les temperatures són altes, però menys que la setmana passada, unes màximes de 33 a Ceret, 31 a Prats de Molló, 30 a Perpinyà i una mica més fresques, tot i que encara molt caloroses, 29 a la Tor de Querol. Aquest vespre el temps serà més clar cap a la muntanya i més assolellat cap a la plana i la nit continuarà relativament calorosa amb 24 graus a la costa i 18 a Cerdanya. Unes temperatures nocturnes, per tant, també altes. Demà afluixarà el vent que tenim avui una mica de marinada a la plana i vent de sud a la costa. Demà el vent serà molt més fluix i les temperatures pujaran en el cas de Cerdanya, que pot arribar als 32 graus. Per la resta del país pot pujar un petit grau cap a Perpinyà i cap al Conflent, però no hauria de ser una pujada molt dràstica. De cara a dimecres, les temperatures continuaran pujant a la muntanya i podria arribar alguna gotellada cap a Cerdanya i el Capcir i fins i tot algun llampec cap al nord del Rosselló i la Fenolleda. Això seria el dimecres de cara a la tarda, però encara és una mica lluny per estar-ne segurs.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Cròniques d'Arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui amb un disc del 1977, publicat per Terra Nostra, Cançons populars catalanes, amb Teresa Rebull, La Gram i Serge Lladó.

Bambú per dalt, amb Teresa Rebull, del disc Cançons Catalanes, el primer que va editar Terra Nostra amb cançons de la nostra tradició. Teresa Rebull, aquell mateix any, el 77, havia rebut el Premi Charles Cros pel seu disc Masté d'Amor, amb musicacions seves de poemes de Joan Salvat Papasseit. Aquell disc que incorporava una veu que després aniria a fer carrera a París, la del perpinyanès Serge Lladó.

Muntanyes Regalades amb Serge Lladó i Teresa Rebull. Aquest és el disc número 1 de la sèrie Cançons Populars Catalanes de Terra Nostra. Ara amb la Gram, amb quatre cançons tradicionals, jo diria que encara populars entre nosaltres, com la que es canta per Pasqua.

El goig dels ous amb la Gram. Les corrandes són cançons de contingut satíric, amb crítiques i retrets, i també amb l'expressió de sentiments amorosos. Cada rodal té les seues pròpies corrandes.

allà 40 es veniu al nostre carrer, que les nines s'enamoren dels minyons que ballen bé. Si voleu ballar 40 aneu-hi

0: Non petó, corant de joc, canteries, i els sabia cantar, i també a les balleries, i els sabia ballar.
1: Les corrandes amb la Gram d'aquest disc de Terra Nostra de l'any 77, el primer d'una sèrie de cançons populars catalanes. Aquestes són cançons que, amb més o menys intensitat, perduren en la memòria col·lectiva dels catalans del nord i que en moments de festa poden ser cantades espontàniament, com aquella que destaca les virtuts o defectes de les minyones, dels capellans o de la gent de vilatges del país.
0: Les minyones de Tui diuen que estimen pas el vi. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un topici.
2: Les minyones de Canet diuen que tenen el cul net. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un rastre.

de Rossi. Les minyones de Tuí amb la Gram. Aquest és un disc que Terra Nostra va editar el 77 i que ara es pot trobar en CD a la llibreria o a la botiga que tots coneixem. Acabarem també amb la Gram amb una cançó de les més esteses a tot Catalunya.

Sant Ferriol amb la Gram. Avui aquests 20 minuts de música d'arrel amb el primer disc de la sèrie de cançons tradicionals catalanes, editat el 77 per Terra Nostra, aquest amb Teresa Rebull, Sergi Lladó i la Gram.

0: músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Nathaniel i tinc 10 anys i les coses que m'agraden més a l'estiu són anar a la piscina i anar al càmping.

little. A little more. We call it a song.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Tarda de cel velat a la plana, amb aquest ressol que passa entre els núvols i entre aquesta pols sahariana que tenim a sobre aquests dies. Una tarda una mica més assolellada, però a la muntanya. Les temperatures són altes, però menys que la setmana passada, unes màximes de 33 a Ceret, 31 a Prats de Molló, 30 a Perpinyà i una mica més fresques, tot i que encara molt caloroses, 29 a la Tor de Querol. Aquest vespre el temps serà més clar cap a la muntanya i més assolellat cap a la plana i la nit continuarà relativament calorosa amb 24 graus a la costa i 18 a Cerdanya. Unes temperatures nocturnes, per tant, també altes. Demà afluixarà el vent que tenim avui una mica de marinada a la plana i vent de sud a la costa. Demà el vent serà molt més fluix i les temperatures pujaran en el cas de Cerdanya, que pot arribar als 32 graus. Per la resta del país pot pujar un petit grau cap a Perpinyà i cap al Conflent, però no hauria de ser una pujada molt dràstica. De cara a dimecres, les temperatures continuaran pujant a la muntanya i podria arribar alguna gotellada cap a Cerdanya i el Capcir i fins i tot algun llampec cap al nord del Rosselló i la Fenolleda. Això seria el dimecres de cara a la tarda, però encara és una mica lluny per estar-ne segurs.
2: Escolteu
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. En FIAC 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: Ciències a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
6: La divulgació científica és una eina fonamental per apropar coneixements al públic i fomentar l'interès per la ciència i el medi ambient. Per això, el Ter i els petits eixorits, les petits débrouillards, han impulsat un tour científic transfronterer que recorrerà els Pirineus i el seu entorn amb una camioneta per apropar les ciències al gran públic. Pol, Alonso i Camí, bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
9: Bon dia.
6: Vosaltres sou, doncs, Pol i Alonso d'Alter i tu, Camí, de Petit Débrouillard, els petits eixorits aquí a Catalunya Nord. I ens parlareu avui, doncs, dels objectius d'aquesta iniciativa, que, de fet, m'explicava en off que és una iniciativa que existeix ja des de fa alguns anys. La novetat és que ara és transfronterera, aquest estiu serà transfronterera.
7: És una camioneta que passa per Pirineu des del 2019, amb els Petit Débrouillard, que feia la volta dels Pirineus des de Perpinyà fins a les Pirineus Basc. Aquest hivern vam iniciar un projecte que ens va permetre de fer un projecte europeu i fer que aquesta camioneta passi els Pirineus i la frontera. Vam fer una primera edició aquest hivern amb el Pol i l'Alonso, que estan aquí, i vam fer una primera recorreguda a través de la Cerdanya al febrer 2026.
6: Vosaltres voleu subratllar la importància de parlar d'un mateix territori que són els Pirineus, ja que circulareu de banda nord i sud d'aquesta cadena de muntanyes. Les activitats que proposareu seran bilingües?
7: Doncs sí i no. És a dir que hi ha algunes activitats que seran en català, clar, amb un públic en català, i d'altres que seran en francès, però totes les activitats podran ser en una llengua o l'altra.
8: Les activitats estan adreçades a tots els públics, llavors hi ha des de nens petits fins a adults, i ve gent des de Catalunya Nord, també de Catalunya Sud, i també gent d'altres parts del país. Llavors hi ha educadors que parlem català i intentem parlar francès i al revés, vull dir que la barrera lingüística intentem que no és que sigui el mínim problema possible.
6: I concretament, dins d'aquesta camioneta, què és el que hi haurà?
7: La biodiversitat dels Pirineus, però no només. Hi ha moltes temàtiques que sortiran. Hem triat una temàtica conjunta.
8: La problemàtica és, es llança una pregunta al públic, què creus que fa els Pirineus especial?
7: I com evoluaran també?
8: Llavors, arrel d'aquí, hem plantejat també altres preguntes amb les quals vehicularem les activitats i els tallers que fem.
6: I llavors, Cantó Sud, sereu més aviat els d'Alter que us encarregareu de fer les animacions i al nord seran els petits eixorits, o anireu també vosaltres una mica al nord i els petits eixorits un poc al sud?
8: No, la idea és que quan fem a Catalunya Sud, que bàsicament aquest any el farem al Ripollès i a la Garrotxa. La idea és fer-ho nosaltres, també perquè el públic al que anem adreçats és segurament públic. Hi haurà de tot tipus, però segurament seran catalanoparlants. Però també està bé comptar amb algú que parli francès, perquè al final és un lloc que està molt prop de la frontera, que hi ha molt intercanvi entre persones, d'una època que hi ha molt turisme. Llavors també serà una bona eina també de tenir persones que parlin de les dues llengües, i més que segurament parlarem entre tots. Així que al final la cosa és que la problemàtica no la separa una frontera, no la separa res dintre del Pirineu, no? Els problemes són els mateixos i les solucions pràcticament són les mateixes. Llavors està bé fer aquest projecte i que pugui traspassar la frontera, igual que nosaltres al nostre dia a dia moltes vegades la traspassem sense adonar-nos, perquè al final una frontera, la frontera Espanya-França és una línia imaginària, no? El problema no veu aquesta línia.
7: Doncs hi haurà un animador dels petits debollards, dels petits eixorits, que vindrà a passar a fer les animacions amb el Pol i l'Alonso. Doncs hi haurà un toc a Catalunya Nord, i Occità. I després a Catalunya Nord i després per la resta dels Pirineus, Alter no vindrà. És una llàstima, però potser que els veurem a la fi a Toulouse el 31 d'agost.
6: I llavors, em dèieu abans que el tema principal és girar al voltant de la pregunta, doncs, què és el que fa que els Pirineus són especials. Quines seran les temàtiques que utilitzareu, doncs, per respondre a aquesta pregunta? Parlareu de protecció del medi ambient, de l'aigua, de què més parlareu?
8: Clar, jo crec que una mica el que fa que el Pirineu sigui especial i el fet que el Pirineu, tal com el coneixem, estigui amenaçat, són les mateixes. El fet que sigui tan especial és el que fa que tothom vulgui anar-hi, que tothom ho visiti. Una de les problemàtiques precisament és aquesta, no? Quin tipus de visita es fan? Es fa per consumir l'espai o per evitar-lo i fer-lo viure? Llavors és una de les coses que volem plantejar. Com? Doncs al final no pots estimar una cosa que no coneixes, anem a conèixer el Pirineu, anem a mirar la seva biodiversitat, anem a veure quins problemes tenen, anem a veure com ho solucionem i fer participar la societat també, no només d'aquest consum del Pirineu, sinó de solucionar problemes que existeixen actualment. Poden ser el turisme massificat, pot ser problemes que té la gent del territori, com això s'integra per afectar també a la biodiversitat, que concretament des de l'Alter és el que més duem a terme, que són activitats d'educació ambiental.
7: Què vol dir educació ambiental, també és una pregunta. És a dir, que no anem a veure, no vindreu, si veniu a fer un torn, perquè estarem per Catalunya Nord, doncs no és només un prestatge amb coses, és venir a fer experiència, veure maquetes, participar, interactuar amb el públic, és fer coses amb la gent. El Science Tour és basat en la programació molt célèbre a França que es diu C'est pas sorcier, i que per la gent que coneix sap que és una cosa molt d'interacció amb el públic i entendre les coses basades en fer coses, no només mirar.
8: El fet també que sigui molt, molt vivencial i que sigui una experiència, no? Que al final, si només dona informació, tothom la pot accedir-hi. Però a l'hora que fas una activitat que és vivencial, que és experimental, que pots aprendre alguna cosa més perquè no només et portes la informació, sinó aquesta vivència, t'apropa a aquest espai. I precisament el que es busca també és això, és aquest aprenentatge mitjançant a l'apropar-nos a allò que volem ensenyar.
6: I justament, com teniu pensat captar l'atenció al públic? És a dir, us instal·lareu amb la camioneta a la plaça d'algun poble i com espereu que la gent arribaran a vosaltres?
9: Sí, de fet, la gran gràcia de la furgoneta és que nosaltres hi podem posar les activitats que creiem convenients segons el lloc on les fem. Ara aquests dos dies hem vingut aquí a acabar de posar en comú i de definir ben bé les activitats, per això hem vingut aquí al Soler. Llavors, ara l'1 de juliol començarà el recorregut i el començarem des de Santa Pau, al costat d'Olot, a la Garrotxa. Després pujarem a Olot, passarem també per Setcases, Camprodon, Sant Joan de les Abadeses.
8: La furgoneta en si també, és que crida molt l'atenció. Per un costat la furgoneta i després que la gent que estem dintre la furgoneta ja ens ho muntarem, ja tenim l'actitud per fer venir el públic. Que no pateixi, ningú pateixi per això, que per molta vergonya que es tingui, tothom acabarà fent algun experiment.
9: Sí, sempre hi ha el públic que és potser més reticent a acostar-se, però que al final també s'acaba acostant i acaba disfrutant de l'experiència plenament.
7: Cal dir que el camió té un somriure, doncs això segur que fa venir la gent. És un camió verd que crida l'atenció, també ens posarem a fora amb una tenda, doncs podrem amb ombra, no us preocupeu, i doncs podrem interactuar amb el públic. Normalment el públic passa i pot venir un minut com tres hores.
9: Sí, perquè realment hi ha molts tipus d'activitats, hi ha manualitats, així tallers, també hi ha explicacions, hi ha la part més expositiva, llavors realment pots estar a l'estona que et vingui de gust disfrutant de totes les activitats que hi ha muntades.
7: Hi haurà una novetat estiu 2026 que serà també anar a fer una exposició on anem a fer aquesta pregunta i anem a demanar a la gent la seva opinió, i aquesta, a poc a poc que la gent respondrà a la pregunta, posarem les respostes de dates en dates i tenint a la fi de les 35 dates que farà el Science Tour una exposició de totes les opinions possibles que tindrem.
6: És a dir, de tot el que la gent pensa de què és el que fa especial als Pirineus.
7: Exactament, gràcies.
6: I aquí a Catalunya Nord passareu?
7: Sí, des del 10 de juliol fins al 20 de juliol, uns 10 dies, i després anem dins l'Aude.
6: I quin recorregut feu, més o menys, per aquí?
7: Passarà per Elna, passarà per els Angles, passarà per la Cerdanya, però també per Cotlliure.
6: Totes aquestes activitats són pensades per la gran majoria del públic, per infants també?
7: Per tothom. És a dir que és més aviat pensat per a partir de 6 anys, per obrir la cosa. Clar, tenim activitats per més petits, però és més puntual. Però el nostre públic és tothom, i el gran públic, perquè ens diem petit débrouillard, però de fet som esprit crític i ciència. I doncs no, encara que ens diem petits, som per tots.
9: Hi ha moltes vegades, de fet, que primer s'acosten als nens, que són més curiosos i tenen potser més empenta, però després els pares s'acaben apuntant també i ho acaben gaudint.
10: Clar, sí, els dies que vam estar aquest hivern fent-ho, això passa, és una cosa que passava molt, això que diu el Pol, que venien els nens, després venien els adults, i clar, els adults inciten molt els nens a que facin el que els hi proposem, però després no fan. I una de les coses més boniques és quan els propis animadors que estem allà al camió intentem donar una petita empenta a aquests adults i els acabem sorprenent, no? Perquè sí, tothom sap que les plantes necessiten aigua, però com la sorbeixen? Per on? Com ho fan? Ho has vist alguna vegada? És molt bonic veure-ho, no? Pues és un exemple, entre altres molts, que pues coses que es poden veure, que saben com funciona, però mai les hem vist. Mai les hem vist, i si les veiem de primeres, no les reconeixem perquè no les hem vist. Llavors, allà aprens alguna cosa, tens una experiència i, jo, pues és una cosa que també, nosaltres com a educadors, ens agrada molt, no? Arribar a sorprendre la gent, que se'n vagi aprenent alguna cosa nou i se'n vagi pensant, jo, quina sort que m'han animat a fer l'activitat aquesta.
6: Molt bé, doncs Pol, Alonso, d'Alter i Camí de Petit Débrouillard, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, Paula.
5: Gràcies.

de robe, le garçon.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una dita del mes de maig, em sembla que relacionada amb la temperatura, no?
4: Sí, perquè sempre se pensa que a partir de l'abril, al maig, tot això, sempre... Sí, s'ha acabat l'hivern i no. I al maig, per exemple, això ho deia també la padrina, deia, no hi ha bon maig que el cavall tremoli a l'estable. Volem dir que sempre al mes de maig hi ha una revifalla de fred i el cavall tremolava dins l'estable.
3: El cavall és un animal que passi especialment fred? O...
4: Ah, no ho sé. No, em sembla que són força resistents, justament, els cavalls, perquè sovint se'ls veu a la muntanya, passen l'hivern a fora. Són força més resistents els cavalls que les vaques, per exemple.
3: Per tant, si el cavall passava fred, és que...
4: Sí, devia fer...
3: Devia fer problemàtic,
4: una grossa fred, sí.
3: Ara estem aquí al conservatori de l'Associació Terra dels Avis i tenim tot d'estris al voltant relacionats amb els cavalls. No sé si ens pots explicar una mica algun d'aquests estris per què servia.
4: Bé, aquí tenim tota la part dels arnesos, dels cuiars i dels arnesos, ja en tenim força, perquè primer hi ha diferents cuiars, n'hi ha que són rodons, que permetien passar, per exemple, sota els arbres, i com això s'agafa pas, n'hi ha que fan la punta, la majoria fan la punta, d'altres fan una punta força alta, que anem més aviat cuiars per, com dir, de cerimònia o coses així, per fer amb un aspecte estètic important. És a dir, que totes aquestes eines i els arnesos no solament hi ha una utilitat, sinó que també hi ha una part de representació.
3: Clar.
4: És com si diria una botura avui, hi ha la furgoneta i després hi ha la botura més de luxe, no? Doncs és exactament això, és exactament igual.
3: Els cavalls aquí al Rosselló eren per treballar al camp o eren més per transport o una mica ho feien tot?
4: No, tot. És a dir, que el cavall al Rosselló, a la part baixa, ha substituït els bous. Segurament cap al moment de la Primera Guerra Mundial, és a dir, que hi havia cavalls també abans, més que hi havia força bous, perquè els bous són ferrenys.
3: Ah.
4: I llavors se va passar el cavall, evidentment se van conservar també les mules i els matxos, sobretot a les muntanyes, i els burros, que a les cases hi podia haver perfectament dos cavalls i un burro, perquè hi ha coses petites que el burro podia fer. Doncs és per això que hi ha cuiars que són petits, que són cuiars de burro, per exemple. D'altres que són mitjans, que seran cuiars de mula. I després, clar, els cuiars de cavalls, que són força pesants, que són macos, i que eren fets pels... pels basters, pels... no em ve pas... el borreller.
3: Ah.
4: El borreller, aquí. Sí.
3: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, encara que sigui maig, deixeu una jaqueta a mà, per si un cas, perquè ja ho diu la dita, que no hi ha bon maig que...

0: cavall entre
1: Sí,
0: un estable.
1: i si fa fred al maig, doncs no poseu el crit al cel perquè és perfectament normal.
0: Moltes gràcies, Joan Lluís.
1: Gràcies a tu.
2: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de Sorra i del primer poemari de l'artista rossellonès d'origen menorquí, Gumersind Gomila, La sorra calenta. Existeixen dues paraules per una mateixa realitat, l'arena i la sorra. L'arena del llatí arena, en el mateix sentit, és la forma que es fa servir generalment a les Balears i arreu. Tot i això, no és pas un castellanisme, com es llegeix al diccionari etimològic del Coromines. A diferència de la sorra, que és, cito Joan Coromines, una innovació que prové intrusament del llenguatge dels navegants i que, de fet, la sorra, originalment, era una arena gruixuda que servia de llast en les embarcacions. I ara passem al poemari del Gumersind Gomila, La sorra calenta i no pas l'arena calenta. Aquest poemari fou publicat el 1943 per la Societat d'Estudis Occitans a Tolosa de Llenguadoc. Primera cosa sorprenent, els occitanistes i en Gumersind Gomila era un mitjancer entre catalanistes i occitanistes i en plena Segona Guerra Mundial, en plena ocupació. De fet, el 1967, en Gumersind Gomila va publicar una segona edició amb un afegitó al mig. Però parlarem d'aquesta primera edició del 1943. Consta de dues parts. Una, que dona el títol al poemari, és La sorra calenta, amb 29 poemes, i l'altra, menys poemes, 17, es diu La Zavara Florida. A la nota preliminar de la segona edició, la de 1967, en Gumersind Gomila diu: es pot dir que fou un dels rars llibres catalans apareguts a Europa entre el 1940 i el 1945. Un poemari d'amor, d'amor de la vida, d'amor de les noies, d'amor de la platja, d'amor del sol. Un poemari que passa essencialment a la platja del Racó, una platja que uns quants anys abans havia viscut la retirada, l'horror dels camps de concentració. D'això no hi ha res en el poemari. Diu també en aquesta nota preliminar de la segona edició: aquests versos foren escrits amb l'entusiasme natural de la joventut, la pell sucarrimada pel repetei del sol damunt la platja i el gustet sal del vent marí damunt els llavis. Sucarrimada, sol, gustet, salat. Ja veiem aquesta aliteració en S, que serà molt important. Bueno, la joventut, bueno, relativa, perquè quan comença a escriure aquests poemes, més o menys sobre els primers anys de 1930, bueno, va cap als 30 anys. Citaré únicament uns quants versos per donar-vos un tastet i esperar amb fruïció la publicació de les obres completes, poètiques completes, per l'Ismael Pellegrí Pons, segurament el 2027, per l'editorial 1984 a Barcelona. En matinejant a la platja llegim: la sorra és neta i clara i llisa, no hi ha passat encara ningú. La platja és virginitat. A tres minyones quan troben un minyó. Tres minyones quan troben un minyó passen tot sol damunt la platja. El sol en el sorral justifica només nostra presència. parli, remou la sorra tendrament com si trobés la frase soterrada. Ja veiem el moviment dels dits per la platja del vent també. Els déus a la platja, la mar, el sol, el vent, idolatria. Qui diria que els segles han passat? Sempre l'amor etern omplint el dia, sempre l'hora cantant l'eternitat. És temps de collir el dia. És el famós carpe diem de l'Horaci. És una cosa que és atemporal, més exactament intemporal, i es pot entendre aquesta publicació per un poeta que seria un dels creadors, el 1945, de l'Institut d'Estudis Occitans. Per acabar, citaré el rellotge de sorra, que al meu parer és el punt màxim del poemari. El llegiré totalment, perquè tot hi és, i aquesta imatge del carpe diem d'Horaci. Rellotge de sorra, deixa'm dormir, t'he dit, i m'he estirat damunt la sorra calda de migdia. I tu t'has assegut al meu costat, com l'àngel de la Santa Companyia. Feliç de sol, fingeixo de dormir, i et sento com respires a ma vora. Jo voldria romandre sempre així, jo voldria oblidar que passa l'hora, però tu no et resignes al meu joc de tenir-te una mica abandonada i m'acaricies amb ta mà de foc la meva cabellera desbruixada. Després, omplint tu puny de fina sorra, la vas vessant gra gra damunt mon pit, sols per dir-me que l'hora sempre corre, sols per dir-me que tregui de l'oblit. Passeu un bon dia pensant en aquest rellotge de sorra, que és una figuració de la nostra vida, del temps que passa i de l'amor.
0: Radio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors. Bon dia, som la classe de 5è MAC del Col·legi Joan Amat de Ceret. Us presentem les Terres de Trobador, un recull de cançó d'Amor Cortés, u de crítiques.

0: Bon dia, us presentem la cançó Altes zones que veniu del mar. Maria del Mar Bonet és la cantant de la cançó Altes zones que veniu del mar. La lletra és de Rainbow de Baqueiras. Era un fill d'un pobre cavaller. Era de Provença. Va néixer en 1180 i va morir en 1208. Va servir al príncep d'Orange, Guillem de Baus. Guillem de Baus el va educar i el fa relacionar amb persones nobles. Sabia cantar i fer sirventesos. La cançó és troubadoresque d'amor.
1: Canta l'espera d'una dona que troba a faltar el seu cavaller. La dona parla al mar per li demanar què li passa al seu cavaller. A la tornada, la dama descriu l'amor com un sentiment d'alegria i alhora un sentiment negatiu com de patiment. La dama demana al ben on és el seu amor i li demana d'enviar-li la seva olor. És a dir, notícies del seu cavaller. Suposem que el cavaller és a les Croades, fa part dels cristians que lluiten a Terra Santa contra els musulmans.
0: Per acabar, us presentem la nostra opinió. Aquesta cançó ens ha agradat perquè parla d'amor. Ens ha també agradat perquè les paraules són dolces. La cantant té una veu que ens dona pau. Ens agraden les cançons d'amor.
2: Radio Arels. A Ceret, 88.2.
3: Garro de cavaller, la mirada freda,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: Olivier Gandou-Saquet presenta el seu llibre Perpinyan sous mandat RN de l'editorial L'Harmattan, un recull dels actes polítics de la ciutat durant aquests tres últims anys de mandat. Olivier Gandou, bon dia.
4: Bon dia, Radio Arrels, bon dia a tothom.
3: Primer sí? De tot, per què haver escrit aquest llibre?
4: Bé, aquest llibre és el resultat d'un sentiment, d'una frustració després de la derrota política. I en el cas de 2020, formava part d'una certaine manière de l'alternative électorale. Era un militant discret, sense ser candidat, però més aviat militant participant a les assemblées i bon, à l'ajuda. Bon. I doncs, per aquest resultat, l'élection de Louis Alliot per mi era una derrota. I de car a aquesta derrota, he decidit de fer una cosa a la même manière. Elle a dit contribuer à savoir què passava a Perpinyà i doncs vaig començar per publicar un text amb l'ajut de Nicolas Codeville al seu blog, l'Archipel Contre-Attaque. Donc, cada dia vaig recollir informacions i cada trimestre vaig publicar un text sobre la situació, donc cada trimestre. Cada any feia una presentació al casal. Al segon any vaig crear el meu propi blog que vaig anomenar Chez Louis à Perpi. I al cap de dos anys i mig vaig decidir de redactar un llibre. L'estiu de 2023 vaig contactar l'editorial L'Harmattan, que era interessat.
3: El primer any de mandat RN, recordem el 2020, què has observat globalment?
4: Ah, sí, el primer any Louis Alliot va donar la prioritat a les seves promeses sobre la política de seguretat. Donc, contractar policia, afegir camera, crear llocs de policia municipal a més. Bon, la prevenció va venir discretament després. Donc, sobretot la seguretat i una mica sobre el tema de la neteja urbana.
3: I segons tu, la seguretat a Perpinyà s'ha millorat aquest primer any de mandat amb Louis Alliot?
4: Sí, és a dir, cal considerar el context, és a dir que a partir de del final de la segona any, cronològicament, l'Estat ha enviat cossos de policia nacionals a més, donc això ha enfortit la presència humana al terreny. És a dir que la millor és, estic convençut, a certs llocs la cosa s'ha millorat. Després, sobre el tema de tràfics de drogues, tinc més l'impressió que els tràfics s'han desplaçat a d'altres llocs i que hi ha preses regulars, però el tema no ha canviat més, sobretot que per mi hi ha els problemes socials de Perpinyà, la pobresa, són una part de les causes del problema, és que la policia no pot arreglar tot, no pot adobar l'origen del problema.
3: I aquests problemes socials també, que siguin tràfics de droga, la prostitució també i la gran pobresa a Perpinyà, com ha evolucionat aquests tres darrers anys?
4: Doncs fa pocs mesos vaig publicar una mena de ressenya sobre aquesta situació i després de recollir articles, opinions de catedràtics com Tarius ou Jimmy Paradis, qui est un défenseur des travailleurs del sexe, estic convençut que la cosa s'ha empitjorat. I en el silenci dels responsables polítics, doncs Louis Alliot també.
3: Hem parlat del primer any de mandat i els dos darrers anys de mandat, doncs 2022 i 2023, què has observat a nivell de la política de la ciutat global?
4: Ouais, il y va de la politique répressive pour que cause. Si, on rétrocède de la politique catalane, donc il y a les conflits amb la Bressola, qui sont les més émergents, je dirais. Et bon, et en parallèle, il y a une politique pro-Algérie coloniale, mais forte. El que es feia abans és encara més fort avui dia. Són anys també de destruccions, doncs podem parlar del barri de Sant Jaume, doncs són més anys de destruccions d'edificis que de construccions. Donc, la gent a Sant Jaume té sovint l'impressió que l'Ajuntament els vol fer fotre fort. I a base de les coses de policia o de coses que es veien, doncs tenim parades per Nadal, alguna cosa d'aquest tipus que es veuen. Per la resta, no es fa res per solucionar els problemes de la societat, que siguin econòmics, socials, écologiques. Tenim un conjunt de reptes per plantar cara i, francament, no veig res que s'està construint. Hi ha només una adaptació a les dificultats per fer, com el tema d'estalviar una mica l'aigua i l'electricitat, però és només una adaptació als problemes que s'imposen i no pas la construcció de solucions a llarg termini. Donc, d'aquest punt de vista, es fa poca cosa per aquesta ciutat.
3: I a més de tot això, el llibre que has escrit, recordem, doncs, Perpinyà sous mandat RN de l'editorial L'Harmattan. El teu llibre destaca les relacions de l'Ajuntament amb altres moviments d'extrema dreta.
4: Sí, doncs hi ha coses més discretes com el fet de pagar consells a un antic d'Occident, que també a una altra època formava part de la lluita legal contra els sindicats. Tenim la cosa més visible és la qüestió de la religió catòlica, és a dir, del tradicionalisme o integrisme. Bon, l'expressió no és massa forta. Si llegiu el llibre, veureu que són moviments antidemocràtics contra el feminisme. I que veiem més o menys discretament, és a dir, que veiem tinent del cas que van a misses reialistes del rei Lluís XVI i que alguns organitzen unes cerimònies públiques per fer caure la pluja en un moment en el qual caldria ser més racional sobre la situació. Bon, i tenim també moviments a favor de l'OAS, un moviment terroriste durant la guerra d'Algèrie. Donc, tenim tot un conjunt de xarxes més o menys visibles.
3: I de cara a les properes eleccions, què penses que passarà a tu, Olivier Gandoux?
4: No sé, la meva impressió és que si no passa res d'especial, una ràbia popular, és possible que hi hagi encara més d'abstenció. És la meva impressió. Bon, cal recordar que Louis Alliot va ser elegit amb 15.000 vots en una ciutat de 120.000. Podria perdre, és possible, però el problema és que tinc l'impressió que la gent no creu a les propostes polítiques, no creuen en ningú, c'est le problème général. Et després, il y a le problème de la division de l'esquerre. Ça, això, il me semble un gran problème. Ho dic d'esquerre, perquè es podria fer una aliança més llarga amb una part de gent, diguem, centriste que tenen idees écologiques, par exemple. Es podria trouver une gent une mica à la dreta d'acord per exemple, a autobusos gratuits, par exemple. Existeix pour qu'elle tenir une certaine tolérance et ne pas fixer limites en étiquette, sinon sur un projet concret. C'est la même vision de l'espace. Donc, la division sera un problème pour passer à autre chose. C'est entre la gêne qui m'a ajouté à l'espresso de l'écriture, entre la gêne qui m'a ajouté à trouver à cette éditoriale, voudrais donner les gracias al père Manzanares. Il me semble que c'est un lieu en el qual ho cal dire. Et autre chose, le dijous 29 al Casal, ferai també firmes signature de la livre à la 6 images, il expresse, présenterait à mon cathédratique la situation sociale à Perpignan.
3: Olivier, gracias.
4: Gracias à tous.
2: Punt de llibre. A Radio Arrels. Radio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Tarda de cel velat a la plana amb aquest ressol que passa entre els núvols i entre aquesta pols sahariana que tenim a sobre aquests dies. Una tarda una mica més assolellada, però a la muntanya. Les temperatures són altes, però menys que la setmana passada, unes màximes de 33 a Ceret, 31 a Prats de Molló, 30 a Perpinyà i una mica més fresques, tot i que encara molt caloroses, 29 a la Tor de Querol. Aquest vespre el temps serà més clar cap a la muntanya i més assolellat cap a la plana i la nit continuarà relativament calorosa amb 24 graus a la costa i 18 a Cerdanya. Unes temperatures nocturnes, per tant, també altes. Demà afluixarà el vent que tenim avui, una mica de marinada a la plana i vent de sud a la costa. Demà el vent serà molt més fluix i les temperatures pujaran en el cas de Cerdanya, que pot arribar als 32 graus. Per la resta del país pot pujar un petit grau cap a Perpinyà i cap al Conflent, però no hauria de ser una pujada molt dràstica. De cara a dimecres, les temperatures continuaran pujant a la muntanya i podria arribar alguna gotellada cap a Cerdanya i el Capcir i fins i tot algun llampec cap al nord del Rosselló i la Fenolleda. Això seria el dimecres de cara a la tarda, però encara és una mica lluny per estar-ne segurs.
6: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
7: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
8: El 13 de juliol del 1998 es publica el disc L'Argot du Bruit del Pascal Comelada. Va ser editat per Les Disques du Soleil et de l'Acier. Va ser un dels discos més saludats per la premsa que va revelar de forma més popular el músic nord-català. És també en aquest àlbum que hi trobem el fantàstic duet amb la britànica Paige Harvey titulat Love Too Soon.

0: Fins aquí el tema Love Too Soon amb la veu de PG Harvey i la música de Pascal Comolada.
1: Ràdio Arrels 100% en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Milan, tinc 9 anys. El que m'agrada més a l'estiu és jugar amb els meus cosins a la piscina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

Ma vida turmentada, cel o infern, haig de marxar d'una vegada. Doncs dona'm un últim alè.

cap penitència. No fa part dels hàbits meus. Vingui el dia del judici, serà el dia dels adeus.

Arquitectura i escultura, amb clausura, tonsura i vestidura, amb pastura, tura i amb verdura, amb conjura, cura i musculatura.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules.

0: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.
1: C'est votre 25, voix de réfugiés.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

passarinho.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.